0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els

0: temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?
1: Yeah.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci

0: pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.

Refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
2: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 27 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Marta Monforte, Antoni Xalong, i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal que ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui torna el cas Endic. I avui, a partir de 11:15, també coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Sánchez Vallès i la sommelier Meritxell Falgueres. Una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra. Però coses de la vida han acabat maridant tots dos a la perfecció. Avui, Daniel Sánchez Vallès i Meritxell Falgueres al Suplement. Avui també viatjarem fins a Washington amb la Lídia Heredia i fins a Kènia amb el Xavier Aldecoa. El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer tastant préssecs d'Ordal. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I seguim pendents del doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela, que deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possible supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, explicava que ja s'han produït centenes de rèpliques.
3: Ja sea han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
2: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM, també de Protecció Civil de Catalunya, viatjaran avui cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades, homologat per la Unió Europea, que donarà suport a les tasques de rescat. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat posicions militars dels Estats Units a la regió en resposta als bombardejos, una informació que Washington encara no ha confirmat. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington que per permetre, volem dir, la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. I a casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació del temps ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar el foc aquest cap de setmana. De moment, però, continuen desallotjats els 250 veïns de tres municipis propers al foc. I un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullen aquesta zona per evitar possibles revifades. I els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Inz. I en política, Pedro Sánchez presideix avui el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. La condemna recent de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, podrien fer aflorar més oposició interna de l'habitual, tot i que la direcció no ho creu. Això mentre el PP català ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula, la formació formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2. El portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números de substituir Santi Rodríguez, que ha reclamat que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit, ho deia als matins de TV3.
4: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu.
2: Alberto Núñez Feijóo també participarà en aquesta convenció que es fa avui a Barcelona, una convenció que no es feia des del 2018. I en esports, el Mundial de Futbol, Espanya ha guanyat l'Uruguai 0-1 i confirma la primera plaça del seu grup. Encara no sap, però, qui serà el seu rival als setzens de final. En el mateix grup, la sorpresa és la classificació de Cap Verd, que ha empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 el Club Blanc. En motor, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez i el seu germà Marc han passat directament a la Q2. En natació, el ribetà Luca Huec del Terrassa ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, ha assolit també la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu.
0: El suplement amb Roger Escapa.
5: Aquest cap de setmana els esports no s'aturen al Tot Gira.
6: Atenció!
0: Dissabte obrim a les 4 amb els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
5: Un cap de setmana de cotxes i motos amb el Gran Premi dels Països Baixos.
0: Farem tertúlia MotoGP per analitzar les opcions de remuntada de Marc Márquez al Mundial.
7: Que es macidarà a la República Txeca amb la victòria.
5: També rebrem la visita de Vicenç García, històric president de l'Indústries durant 51 anys, Codexa.
0: I seguirem el Mundial amb el final de la fase de grups i l'inici dels setzens de final.
5: I diumenge,
0: la Fórmula 1, les motos, el Mundial i la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya. Torna la selecció catalana de bàsquet 3 anys després.
5: També farem prèvia de Wimbledon amb l'Àlex Corretja i hora Tour de França amb tots els detalls de la Grand Départ de Barcelona de la setmana que ve.
0: Tot gira.
5: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb la cultura d'arrel del Quim Rutllant. Som-hi!
8: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Arrenca una nova edició d'aquest Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Tota l'arrel a la Ràdio Nacional, entre Sant Joan i Sant Pere, amb moltes festes majors en dansa arreu del país i moltes propostes de cultura popular que ens ve de gust explicar-vos. Per exemple, aquesta setmana posarem rumb cap a l'Anoia per descobrir una nova edició del Festival Llegendes de Catalunya Sant Martí de Tous, cita que converteix a partir de dijous els carrers i places d'aquest municipi en un gran escenari de la narració, la imaginació i, com no, la cultura popular.
1: Són llegendes, històries populars que ens han arribat els nostres dies doncs, a través del boca a orella, dels avis que ho han explicat els avis i els avis que ho han explicat els avis. Són tonades, és memòria.
0: També ens acostarem a la Costa Brava perquè Palamós s'acaba de presentar la nova edició del Amb So de Cobla, el festival que continua demostrant la capacitat de la cobla per dialogar amb tota mena de llenguatges i estils musicals.
2: Hem animat a molta gent a acostar-se al so de la cobla. Creiem que hem creat públic, no? Un públic que potser encara li hem de seguir empenyent perquè segueixi consumint música de cobla o música amb so de cobla al llarg de l'any, no? Però que sí que ens els anem trobant ja cada any al nostre festival perquè bé, saben que allà descobriran fusions, descobriran projectes.
0: I parlarem de música de banda perquè aquest cap de setmana, demà mateix, diumenge, se celebra el 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya, que reuneix diverses formacions històriques a l'Auditori de Barcelona. I de l'altra, per la nova edició del Fem Banda, el Festival Internacional que converteix Lleida i diverses poblacions de Ponent en un punt de trobada de centenars de músics vinguts d'arreu d'Europa.
3: Això sí que podem dir que s'ha consolidat a nivell lleidatà, a nivell de Catalunya, arreu de l'Estat i Europa. Van des de Bèlgica, van des de França, van des de Portugal, a més tenim també de l'Aragó, del País Valencià, també en tenim de Catalunya.
0: A més, com cada setmana repassarem festes majors, fires, trobades i activitats que omplen el país de cultura popular en ple estiu. Amb la producció de Dolors Joanola, el muntatge musical de Rosa Silloé i Quim Rutllan, qui us parla, a la direcció.
4: A Catalunya Ràdio comença el Mans, l'arrel a la Ràdio Nacional.
0: Som-hi, doncs, és dissabte i aquest és el Mans. Començarem anant de concert. Magali Sare serà avui a la Fònica, Banyoles, i entre d'altres, hi podreu sentir aquesta mal maridada des del treball Descasada.

0: Magali Sarria, la sentireu doncs avui a la Fònica, a les 9 del vespre, a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Atenció, perquè també serà dimarts, a l'acte inaugural del Festival Llegendes de Sant Martí de Tous a l'Anoia. I per aquí comencem. I és que el proper dijous, fins diumenge que ve, Sant Martí de Tous, a l'Anoia, tornarà a convertir-se en la capital de les històries, la imaginació i la tradició oral, amb una nova edició del Festival Llegendes de Catalunya. Quatre dies on places, carrers i racons del poble s'ompliran de narradors, d'espectacles, de música, de teatre i propostes familiars inspirades precisament en les llegendes, amb aquests mites i relats populars. Per conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició, conversem amb una de les ànimes del festival, la Maria Arbàs, de Teatre Nu, els directors d'aquesta nova edició. Bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: Un de llegendes que ha començat a escalfar motors i aquest mateix divendres, ahir mateix, i que demà ja té també una actuació a Argençola. Ganes, m'imagino, de fer bullir l'olla abans d'hora, no?
1: Sempre intentem que ja vagi fent xup-xup el Festival de Llegendes. El fet de fer-ho a Bellprat i Argençola ja també és una declaració d'intencions, no només pel fet d'avançar la programació, sinó també d'expandir-la a pobles petits que a prop del nostre entorn, no? Que és on volem fer que les llegendes i les històries populars doncs siguin ben escoltades.
0: Mm-hmm. Recordem una mica l'essència de la llegenda. Són, és creativitat a partir de les narracions de transmissió oral.
1: Sí, són llegendes, històries populars que ens han arribat als nostres dies doncs, a través del boca a orella, dels avis que ho han explicat els avis i els avis que ho han explicat els avis. Són tonades, és memòria, són molts, és tradició. No només ens fixem en les històries i en les llegendes, sinó que és un ventall una mica més ampli, però és una mica tot aquell llegat immaterial que hem anat preservant gràcies a la tradició oral.
0: Una tradició oral, aquest llegat que es mostra de moltes i diverses maneres. Potser al principi sí que hi havia més el format de rondallaires, per dir-ho així, però clar, ara mateix hi ha tota diversitat de possibilitats d'arts.
1: Sí. Quan vam començar, realment, és ben bé el que dius, hi havia més el que seria la narració oral, no? I estàvem molt focalitzats en això ja fa uns anys, els set darrers anys, que hem obert aquesta mirada i que acollim arts escèniques i espectacles de totes les disciplines, no? De teatre, de música, de dansa, evidentment de narració, instal·lacions, escenes híbrides, que se'n diu, o sigui, una mica ja de tot ens fixem en qualsevol forma d'expressió artística que posi la seva mirada i la seva intencionalitat en això que cerquem. Mm-hmm. I això ja fa uns anys que ho fem.
0: El festival en si començarà el proper dijous, prèvies a part d'aquest divendres que acabem deixant enrere i de demà diumenge a Argençola. El festival en si comença el dijous dia 2, s'allargarà fins al diumenge, ja cap al tard. Sí. Digue'ns, què ens destacaries de les propostes d'enguany?
1: És complicadíssim destacar, perquè evidentment quan fas una programació és que t'agraden totes les propostes.
0: Evident.
1: Però d'entrada, abans de destacar-te'n una, diria que hi ha propostes de tota mena i per tots els gustos, és a dir, i per totes les edats. Podem trobar espectacles per més petits, espectacles per adults, espectacles de sala, espectacles de carrer, espectacles més clàssics, espectacles més contemporanis, així la gent, en funció del públic, en funció dels seus interessos i dels seus gustos, els convido a xafardejar a la web i apuntar-se allò que més els atragui. Dit això, aquesta diferència de tipologies d'espectacles, d'entrada, home, et destacaria l'inauguració, que és la Magali Sarria amb la seva Descasada, que serà, a part del concert, que serà preciós i espectacular, i la Magali és...

és fantàstica. L'entorn on es farà és preciós. Ho farem en el Castell de Tous, en els jardins del Castell de Tous, que és un lloc emblemàtic i molt bonic, on escoltar la Magalí en aquell entorn serà meravellós, n'estic seguríssima. Mm-hmm. Aquest és un que et destaco. Et destaco, hi ha molts espectacles de música que estaran superbé, Silvestres, l'Arnau Viols, el grup de Gairó, de Veneres, el Garada, hi ha molts grups que estaran superbé, espectacles per infants, doncs podem trobar la Faula o les Pirates de Terra Endins, hi ha espectacles de titelles, espectacles de narració, espectacles de text, hi ha molt tipus de teatralitat. Transhumància, amb Xipxap, que és un clàssic i és meravellós. Com a clàssic també podríem tenir el grup d'animació que enguany fa 40 anys, i que això sempre ens fa molta il·lusió de compartir, que és el concert Ball Folks de la companyia Bufanúvols. Mm-hmm. Aquí també ens ve de gust compartir-ho, perquè són 40 anys d'ofici, i això ho contrarrestem, això ho fem dissabte, per exemple, a les 2 a la plaça, a les 12 a la plaça, una plaça que és un brívola, doncs el diumenge a les 12 tenim la Filomena, no?, que és un grup molt més jove, mm-hmm, amb una energia molt més jove, no?, però és el mateix estil de música que toquen, no?, més o menys, no tenen res a veure perquè són estils diferents, però mm-hmm, uns de 40 anys, uns altres que estan naixent, no?, i que tenen aquesta energia tan jove. El grup Nastallat, que és una noia d'Igualada, que està fent creació barrejant la música d'arrel amb sons més electrònics. Hi ha molt...

0: coses que sempre destaquem, i així acabarem, Marià, és amb la pagada, que converteix Sant Martí en una mena de gran plató espectacular i que vincula les llegendes, vincula el municipi, que això també és important, i tot el teixit associatiu que hi participa.
1: Sí, el festival no seria possible sense la implicació de la seva gent, del seu poble. Això és una de les coses que també voldria destacar més. Hi ha més de 100 voluntaris, entre 100 i 120 voluntaris, que és un 10% de la població. Que això es diu de pressa, però no es fa tan de pressa. O sigui, és realment un treball de poble, no? D'implicació de totes les persones i de totes les entitats. La Pagada de Misteri és un espectacle impressionant, passa el dissabte a la nit, s'apaga l'enllumenat del casc antic i s'il·luminen milers d'espelmes. I el públic fa un recorregut per aquest casc antic, que ha canviat absolutament el seu aspecte degut a aquestes espelmes i aquesta llum i aquestes escenografies que anem muntant. I a cada racó veuran uns actors i unes actrius, uns artistes del poble que els explicaran una història. Aquest any ens centrem en una llegenda de Montserrat, la de Fragarí, que és una sola llegenda, a vegades són diverses llegendes, aquest any en fem una, i que aniran seguint per tot aquest recorregut i sorprenent-se dels espais que generem, dels ambients que creem i de l'energia d'aquests actors i actrius que ho donen tot perquè tots els visitants puguin gaudir la nit de dissabte a la nit aquesta Pagada de Misteri.
0: Doncs aquest és un dels plats grossos, no l'únic, perquè és que tot el festival és espectacular. No, feu un cop d'ull a la web, a llegendes.cat, on hi ha tota la programació, i sens dubte trobareu una bona excusa per anar aquest proper cap de setmana, a partir de dijous mateix, a l'Anoia, aquest Sant Martí de Tous, amb el Llegendes. Maria, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa. Esperem que vagi molt bé un any més i felicitats per la feina.

0: La màgia de les Torretes, la principal de la Bisbal, és una sardana de Francesc Assolo que acabeu d'escoltar i que demà, diumenge, podreu sentir a l'església de Sant Pere de Rubí, amb motiu de la festa major. Serà a 6:45 de la tarda, concert amb aquesta mateixa formació, la principal de la Bisbal.
1: Tota la festa al mans.

0: parlem de bandes perquè demà diumenge a les 6 de la tarda la Sala Gran de l'Auditori de Barcelona, la Sala Pau Casals, acull la 25a edició del Festival de Bandes de Música de Catalunya, una cita organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals i que reunirà fins a 3 formacions destacades del país: la Unió Filharmònica del Prat de Llobregat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Ampostina. Enguany el festival arriba a un quart de segle de trajectòria, una fita que el president de la Federació Catalana, en Joan Canyaguera, el valora d'aquesta manera.
1: Sembla l'altre dia que va començar els festivals de banda aquí a l'Auditori, però ja a poquet a poquet hem anat sumant i ja hem arribat al 25è, la 25a vegada, ja.
0: El festival va néixer amb la voluntat d'oferir a les bandes federades l'oportunitat de tocar en un dels equipaments musicals més importants del país, una experiència que, segons Canyagueral, continua sent extraordinària per als músics.
1: Una banda com ara les d'arrel de Catalunya, poder actuar a l'Auditori de Barcelona, això no es troba cada dia. I, clar, s'hi va fer l'aposta aquesta, que la van encertar molt bé en aquells moments. I, bueno, per el moment que et fiques allí a l'Auditori de Barcelona, a la Sala Gran, a la Sala Pau Casals, a tocar la música que has estat, com aquí diu, mitjan ensejant, pues els músics creixen, s'omplin, gaudixen, és un esdeveniment molt, molt important. I, bueno, pues cada dia ho hem anat llimant. Hi han bandes que avui dia, com ara enguany mateix, hi ha dos bandes que són centenàries, i, bueno, pues això també mos ompli molt, igual a les entitats, com els músics, com a la Federació Catalana.
0: Les tres formacions oferiran un repertori variat d'obres de compositors catalans, valencians i també internacionals, mostrant la versatilitat d'un format musical que continua ben viu arreu del país.
1: Les bandes tenen la virtut de que igual te fan una cercavila, que fan un concert simfònic, que et fan el que sigui,
0: sí.
1: Bueno, les obres que han acabat, els mestres, quan saben que han d'anar a l'Auditori, ells el seu rebusquen i tot això, i penso que podran gaudir, o com sempre han gaudit, d'una excel·lent música per part de les bandes que han anat.
0: Més enllà de la música, les bandes continuen sent també espais de convivència, d'aprenentatge i de transmissió entre generacions.
1: No cal dir-ho, perquè les bandes també tenen el tema este. Són dones, que són homes, que són jovens, que són avis, que han un abuelo de 70 anys, que han un jovenet que ha entrat ara a la banda pels seus mèrits, i té, pues, 14, 15 anys, i, bueno, això és, bueno, això mos passa molt sovint a tots els qui són músics, que pues, quan vas a l'assaig i tot això, pues, l'avi a vegades, i que hi coincidim bastant, i pares i fills, pues, a tope, pues, sí.
0: El concert, per tant, de demà servirà per celebrar aquests 25 anys d'un festival que s'ha convertit en una de les grans cites anuals d'aquest moviment al nostre país. Però atenció, perquè de bandes també en continuem parlant.

0: I parlem del Festival Internacional de Bandes de Música de Lleida, el que porta per nom Fem Banda. Arriba aquest proper cap de setmana a la seva 21a edició, consolidat com una de les grans cites bandístiques del nostre país, des del 2 fins al 5 de juliol. Més d'una desena de formacions procedents de Catalunya, el País Valencià, Aragó, França, Bèlgica i Portugal oferiran concerts gratuïts a Lleida i a diversos municipis de les comarques lleidatanes. El director del festival, l'Amadeu Urrea, destaca la dimensió internacional que ha assolit aquesta proposta després de més de dues dècades de trajectòria.
1: Pues sí, arribem a la 21a edició i, bueno, pues això sí que podem dir que s'ha consolidat a nivell lleidatà, a nivell de Catalunya, arreu de l'Estat i Europa. Van des de Bèlgica, van des de França, van des de Portugal, a més tenim també de l'Aragó, del País Valencià, també en tenim de Catalunya. Mm-hmm. Bueno, 11 bandes de música amb més de 400 músics durant aquest primer cap de setmana del mes de juliol.
0: En total hi prendran part 11 bandes, més de 400 músics que participaran en un programa que portarà la música als carrers, a les places i auditoris d'arreu del territori de Ponent. La inauguració tindrà lloc dijous a l'Auditori Enric Granados de Lleida amb la Banda Municipal de Lleida i la prestigiosa Hagelands Fanfare Orchestra de Bèlgica.
1: 11 bandes de música amb més de 400 músics durant aquest primer cap de setmana del mes de juliol. La seu del festival és a Lleida i el concert de presentació el fem amb els campions de Bèlgica, la Hagelands Fanfare Orchestra, i el fem conjuntament amb la Banda Municipal de Lleida dins de l'Auditori Municipal Enric Granados. Però a partir d'aquí tot és a l'exterior. Tenim, pues, bueno, des de les poblacions que ens en pugem a dalt al Pla d'Urgell amb Barbens i tenim Anglesola i anem baixant també per la Noguera, tenim Térmens i llavors ens endinsem a Benavent del Segrià al Col·legi i baixem cap a baix també a lo que és les Garrigues, Sant Castelldans, la Floresta, l'Espluga Calba.
0: Una de les novetats d'enguany és la incorporació del centre històric de la capital del Segrià, la recuperació de la memòria del pianista Ricard Vinyes, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Festival precisament recrearà el recorregut que la ciutat feia quan rebia aquest músic lleidatà a les seves visites.
1: Pues sí, aquesta setmana fèiem l'acte també al Palau de la Generalitat en homenatge a en Ricard Vinyes, aquest 150è aniversari, aquest gran pianista que tocava les obres de Maurice, de Ravel i de dels grans impressionistes que va haver en la seva època. Mm-hmm. I bueno, pues hem fet una ruta que ve a ser el que feia la ciutat de Lleida quan arribava el nostre Ricard Vinyes a la ciutat, pues anaven a rebre les autoritats, les entitats musicals, tota la ciutat, i se feia un bàndol, pues anaven a rebre a l'estació. I així ho farem amb totes les bandes, amb uns cercaviles des de l'estació de trens fins a la paeria, parant-nos en la seva casa Nadal.
0: A més dels concerts, el Fem Banda també aposta per convertir la música en una experiència convertida en activitats obertes per tota la ciutadania.
1: Hem volgut fer aquest any com a novetat portar bandes de música al centre històric i el divendres a la nit fem tot un sopar de germanor que està tota la ciutat i tothom que vulgui vindre amb música en viu, amb un sopar a l'aire lliure i que bé, esperem que sigui tot un èxit perquè és la idea d'aquestes nits d'estiu a la fresca, pues sopar, fer un beure i gaudir de la música en directe.
0: El Fem Banda, per tant, començarà el proper 2 de juliol, s'allargarà fins diumenge amb actuacions repartides per una dotzena de municipis i una gran cloenda a la Rambla Ferran de Lleida, confirmant el bon moment que viu el moviment no només al país, sinó també arreu d'Europa.
2: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. Seguim amb més propostes per aquests dies. Una bateria de festes majors que ompliran de cultura popular aquest cap de setmana i els propers dies, els primers de juliol. Al Baix Camp, a Reus, s'hi viuen els dies centrals de la Festa Major de Sant Pere. Avui i demà continuen els actes del seguici festiu, barraques, concerts i activitats populars, mentre que dilluns la festivitat del Sant en si arribarà amb els actes més solemnes, amb l'ofici, el seguici, el pilar caminat, dels castellers i la tradicional tronada. El Garraf, el Barri Baix Mar, a Vilanova i la Geltrú celebren les seves festes tradicionals de Sant Pere i s'allargaran fins al 5 de juliol amb havaneres, cercaviles, activitats marineres en general, concerts i propostes familiars vinculades a la identitat pesquera d'aquest barri. Al Vallès Occidental, Sant Cugat del Vallès continua celebrant la seva festa major fins dilluns, amb una programació que combina la cultura popular, els castells, música, activitats familiars i els actes tradicionals del seguici festiu. També aquests dies se celebren les festes majors de Malgrat de Mar, al Maresme, on demà faran el tradicional ball de morratges, a Abrera, al Baix Llobregat, amb un cap de setmana ple de concerts, d'activitats per a totes les edats, cultura popular i espais de participació ciutadana. Al Baix Camp, a l'Hospitalet de l'Infant, s'hi celebra també Sant Pere fins al proper dia 29, amb cercaviles, activitats marineres, música i actes dedicats al patró dels pescadors. A l'Alt Empordà, a Albanyà, festa major fins demà diumenge amb àpats populars, música i activitats infantils. I també a l'Empordà, però en aquest cas al Baix, Begú celebra la seva festa major fins dilluns amb sardanes, balls, concerts i actes tradicionals que omplen els carrers de la vila. Encara en el litoral gironí, Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, encetarà demà diumenge la seva festa major de Sant Pere, que s'allargarà fins al 2 de juliol amb cercaviles, música, activitats familiars i els actes vinculats al patró. I important no deixar-se perdre el Toquen a córrer, una de les festes més curioses per descobrir el nostre calendari. I finalment el Vallès Occidental, Rubí, continua celebrant la festa major amb una edició marcada també amb un record de l'Albert Sans, una de les figures més destacades de la dansa tradicional catalana, estretament vinculat durant dècades amb l'esbart dansaire de Rubí, que enguany serà especialment present en la memòria de la ciutat i del món de la cultura popular d'aquesta població. Sobretot, esclar, a l'actuació de demà al vespre de l'esbart de Rubí, que porta per títol L'alegria de ballar.
2: Tota la festa al Mans, a Catalunya Ràdio.
0: I per anar tancant, al Mans anem de festivals. Aquest estiu Palamós, el Baix Empordà, tornarà a mostrar que la cobla pot anar més enllà de les sardanes. Aquest agost, el Festival amb So de Cobla celebrarà la desena edició amb una programació que torna a posar en diàleg la sonoritat de la cobla amb altres estils, formats i llenguatges musicals. Concerts, estrenes, projectes singulars i artistes de procedències ben diverses es donaran cita al Baix Empordà en un festival dels més originals del panorama musical del país. Per conèixer els detalls d'aquest amb So de Cobla en parlem amb un dels seus directors, l'Adrià Bausó. Bon dia, Adrià.
3: Hola, molt bon dia, què tal?
0: 10 anys d'amb So de Cobla, i si mires en perspectiva, segurament s'hi ha corregut molt, i han passat moltíssimes coses al voltant d'aquesta formació, no?
3: Sí, la veritat, estem contents d'arribar un desè aniversari partint del que seria la música popular, la tradició. És un repte, però sí, estem molt contents, hem fet moltes coses i molts experiments, i contents, sí, sí.
0: I a més, amb la sensació, m'imagino, d'haver fet pòsit.
3: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, perquè hem après moltes coses, també, d'aquests experiments. Hem animat a molta gent a acostar-se al so de la cobla. Creiem que hem fet, que hem creat públic, no?, un públic que potser encara li hem de seguir empenyent perquè segueixi consumint música de cobla o música amb so de cobla al llarg de l'any, no? Però que sí que ens els anem trobant ja cada any al nostre festival, perquè bé, saben que allà descobriran fusions, descobriran projectes i escoltaran això, no?, aquesta sonoritat nostra, que per nosaltres ens pot ser molt familiar, però que encara hi ha molta gent que els hi és una sonoritat nova, que quan s'hi acosten per primera vegada els hi sorprèn, no?, i sobretot si els fusionem amb cantants que potser els hi agraden sols, no?, sense aquesta sonoritat de cobla. Per tant, sí, sí, creant pòsit i seguir treballant pel so de la cobla. Mm-hmm.
0: La programació d'enguany, que s'allargarà des del 4 fins al 8 d'agost, comença amb un plat fort, amb la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya, com a mínim a nivell d'actuants. Serà bastant espectacular. Era una proposta que ja havia treballat, o que fa anys que treballa la música de cobla, però que en el festival no hi havia aparegut encara.
3: Sí, la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya ha estat un objectiu des de sempre, no?, dintre del nostre festival. És una de les grans formacions de so de cobla de Catalunya, una formació multiplemiada, no?, molts premis, i que, vaja, que estan fent una feina per al que és la cultura popular, la tradició, això, no?, i acostar-la als grans públics, increïble, no? Aquest any, això, ens els trobarem al festival. El desè aniversari bé mereixia aquest esforç, no?, de poder-los contractar. i els tindrem amb el seu espectacle Mare Mundi, no? que serà una passada, aquest homenatge al mar, que a nosaltres també ens va molt bé, ja que som poble de costa, poble de mar, i creiem que serà una nit espectacular i històrica dins el que és ja el Festival amb so de cobla.
0: Mm-hmm. Serà, com dèiem, el dia 4 d'agost, 10 de la nit, que començarà el festival amb aquesta, amb aquest Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda. Segueix un clàssic, 26è concert de la Costa Brava, Memorial Ricard Viladesaus, Bisbal i Montgrins, Solera, és evident, un concert d'aquestes característiques.
3: I aquest 26è ja ho diu per si sol, no? 26 anys fent un festival que podríem dir que és el gran festival de la música de cobla a tot el territori, no? Un festival que plega molts, molts aficionats, que segueix fent pedagogia, impulsant aquesta tradició tan nostra, i que sí, que és una passada, no? 26 anys d'excel·lència.
0: Mm-hmm. Propostes com el Cobla amb so de dona, que ja no és la primera vegada que ho feu, aquesta aposta per a una formació exclusivament amb intèrprets femenins, amb una mirada cap al líric, amb Guillem Batllori, la principal del Llobregat, i llavors aquestes barreges que caracteritzen el Festival de Palamós, que és, per exemple, Filomena, que s'hi ha afegit algun instrument de la cobla, i repetiu amb Obeses, que replanteja el seu repertori amb cobla. Mm.

0: repetim amb obeses, sí, sí. Amb obeses hem volgut repetir perquè, bé, l'Arnau Tordera i tot el seu equip sempre han cregut molt amb la música de cobla, tot i ser un grup d'èxit ja, bueno...
1: Que no els hi cal, vaja, que a ells no els hi cal, en aquest cas.
0: Exacte, a ells no els hi caldria anar a buscar innovacions o anar a buscar sons nous per arribar al seu públic, sinó que ells hi creuen perquè realment s'estimen la cobla, estimen el so de la cobla, estimen la tradició, i a més ho saben fer-ho molt bé, no? Saben arranjar-ho molt bé, saben integrar molt bé la seva música. La primera vegada que vam tenir obeses al festival va ser una nit també històrica, amb moltíssima gent, molta gent jove que no havien escoltat potser massa el que és el so de la cobla, i va sorprendre. Per tant, en aquest desè aniversari també, d'alguna manera, hem volgut retre aquest petit homenatge, no, a grups que han passat pel festival i que també han representat el nostre objectiu.
1: Sens dubte, l'Obeses, la gent d'Obeses amb la Cobla Berga Jove, els seus companys de viatge, quan s'hi posen amb aquesta barreja. I escolta'm, una de les darreres propostes, vaja, la darrera, el 8 d'agost, gairebé una estrena que surt aquest any d'un dels també més inquiets tenores del país, que és en Xavi Pendón, amb la Transmediterrània Orquestra. Aquestes grans trets amb so de cobla, desena edició, el Festival de Cobla de Catalunya, que se celebrarà a Palamós del 4 al 8 d'agost. Adrià, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé, bona feina.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre, per ser-hi, i també bona feina.
2: I allà on sigui que arribem, adorarem la mentida com a únic substitut de la veritat.
3: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllant.
1: Seguirem. Girona, el Gironès, es torna a reivindicar aquests dies amb la seva vocació de cruïlla cultural amb una nova edició de l'Ondarios, el Festival de Cultura Popular i Tradicional dedicat a les arrels catalanes i també occitanes, i obert també a altres tradicions europees. La programació arrenca avui mateix, dissabte 27 de juny, a la plaça de la Torre de Taialà, amb la jornada centrada en l'imatgeria festiva. Al matí, aquest matí, hi haurà tallers familiars per fer capgrossos i pintar gegants, i a la tarda, trobada gegantera. El Festival Ondarios continuarà a partir de dijous dia 2 amb un taller d'iniciació i descoberta al ball folk i tradicional al Centre Cívic Barri Vell Mercadal. Divendres, ja dins del gruix de la programació, hi haurà concerts i balls amb Canarosa des de Mallorca, Sol Not d'Occitània o Siac Boom des de Poitou. I així seguiran les activitats tant el proper dissabte com diumenge en aquesta nova edició de l'Ondarios, que tancarà portes amb activitats vinculades al patrimoni.

Ahir hi ha més propostes de festival, en aquest cas a Banyoles. Aquest cap de setmana és el darrer de la Fònica, el Festival de la Veu de la capital del Pla de l'Estany. Fins demà diumenge, la ciutat acull encara una quarantena de propostes musicals amb la veu com a fil conductor. Entre els noms destacats en aquesta recta final, doncs hi trobem en Quim Carandell, amb un format íntim a l'Estany, les polifonies georgianes dels Vocal Birka, els Pony Menut, Camallon Beixeires o el Petit de Calaril. Propostes singulars, per tant, que presenten la Fònica en aquest darrer cap de setmana. I acabarem també avui dissabte amb un altre festival, el Desfolcat, a Calaf, a l'Alta Segarra, el festival de música tradicional i popular d'aquesta població. Després de l'arrencada d'ahir divendres, avui continuen amb concerts, els tallers, balls participatius i propostes com les Alosa, els Tàpia Letúria des del País Basc, o el Tribut de Proximitat Hidra, així com la formació d'Hidra, una formació que sona així.

Al Deidre, des del Rebel Folk, Whisky Bottle Abad, avui a Calaf. Tanquem, doncs, el mans d'aquest dissabte. Ja hem estat amb la Rosa Silloé, el muntatge musical, la Dolors Jonal a la producció i Quim Rullan, qui us parla per marxar, sardana d'Eduard Toldrà amb la Cobla Mediterrània, Atzavares i Baladres, peça i cobla que demà podreu sentir a la ballada de sardanes que faran a Calella demà al vespre. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i també el proper cap de setmana aquí al mans, a Catalunya Ràdio. Com sempre, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bona festa de Sant Pere, bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Bon Preu i Esclat.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Què passa quan la mare no es pot valdre i l'equilibri familiar s'ensorra?
5: Perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. Llavors aquí es veuen sempre, a totes les cases, les mancances de l'estat del benestar.
4: La periodista Emma Zafón en parla al seu últim llibre, La mare.
5: Aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família és com una programació que t'han fet des de joveneta.
4: La il·lustradora Quan Zhu, andalusa d'origen xinès, documenta una altra realitat.
6: Todo el mundo criticaba de por qué hay tantos niños chinos en las tiendas o en los restaurantes, pero nadie se preguntaba ni quién cuida a estos niños ni por qué están ahí.
4: La dels fills de mares migrants cuidats per mainaderes espanyoles.
6: Al final eran mujeres migrantes que contrataban a mujeres españolas.
7: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
4: Històries sobre vincles.
7: Dissabte a les 10 de la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
9: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, amb la Maica Navarro, vam conèixer tots els detalls del cas de l'Ahmed, un jove que va estar empresonat 15 anys per unes violacions que no va cometre mai. I no només això, sinó que ara, 35 anys després de la seva entrada a presó, se l'indemnitzarà finalment amb 2,5 milions d'euros.
11: Fins i tot pensa que l'investigador de la Guàrdia Civil que els deté acaba redactant un informe aclamant la seva innocència i oferint-se a declarar admetent que s'havia equivocat. Per què? Perquè amb aquests dos homes empresonats torna a haver-hi una altra onada d'agressions sexuals amb el mateix modus operandi que aquesta primera, però amb aquests dos a la presó, i la Guàrdia Civil deté Antonio García Carbonell. I a l'Estat l'hauria d'haver indemnitzat, però es va negar. Un dels arguments d'un dels tribunals va ser que l'errada no havia sigut flagrant. Mare Estem Déu. Recordant de 15 anys a la presó.
10: I encara sobre crònica judicial, dissabte també van visitar Joan Jubany, germà de l'Helena Jubany, una conversa on va retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense saber qui va assassinar la seva filla, i on també ens va voler confessar com va viure ell la mort de la seva germana.
12: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
13: 10 dies abans.
12: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, ens escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
13: A mi l'amor no em serà estranya.
12: Exacte.
10: I a la jugular, amb la Rebeca Rodríguez i en Joan Callarissa, una pregunta va planar sobre l'ambient. Què li passa al pare de Leo Messi, un home a qui algun programa argentí ha donat per mort de manera, evidentment, completament falsa?
14: Una notícia així? És que l'has de contrastar, perquè pots fer molt de mal. Primer, si és cert,
8: sigui, és la família que ha de comunicar aquesta mort a través d'un comunicat o com ells vulguin, perquè al final el dol, la mort, ho ha de portar cadascú com consideri. I després, o sigui, si no està ni contrastada, però com m'ho dius? Jo és que és una cosa que és de primer de periodista.
14: És que, és a dir, si en la mort del pare de Messi a Argentina, o sigui, situem-nos en la magnitud de la informació, no chequean, com ella diu, no lo chequeamos, és a dir, si no chequeas això, què informaran en este programa? És a dir, en la resta de coses que tenen menys impacte, si això no ho triangulen una mica, no ho supervisen, és a dir, si no contrasten esta dada, què faran en la resta? Vull dir, el show del verano, de l'invierno i el show constante, però això
8: és
14: un show en majúscules.
10: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradi.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
15: Bon dia.
10: Al cinema s'aterra la nova aventura de la cosina de Superman, Supergirl.
16: Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people.
10: El nou univers cinematogràfic de DC, a mans de James Gunn, ens presenta la seva primera superheroïna amb la història de la Cara, que ha crescut plena de dolor després de la desaparició del seu planeta i cada cop coneix una jove que vol venjar la mort del seu pare.
17: Chef, you good? Listen to the pan. You hear the music?
10: I a Disney Plus s'acomiada de Bear, amb la cinquena i última temporada en què l'equip d'un restaurant d'alta cuina es veurà contra les cordes quan un diluvi a la ciutat rebenti una de les canonades del restaurant i posi en joc el torn de sopar. Això el mateix dia que poden rebre la seva primera estrella Michelin. I al Teatre La Biblioteca, l'Albada. En el marc del Festival Grec, Oriol Brogi presenta aquest text en què compta amb 11 intèrprets en un viatge al passat que ens transporta als Jocs Olímpics del 92. Allà, una noia que està acabant la carrera emprendrà una recerca que l'endinsarà en la història més fosca de l'Espanya moderna. La funció és a les 6 de la tarda.
8: Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
18: Bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per la comarca de l'Anoia. La primera, l'activitat Bombolles d'estiu a Montsant Benet.
18: Una activitat familiar, refrescant i divertida, plena d'imaginació, on petits i grans poden gaudir jugant amb els colors, les textures i els sabors, mentre es preparen el seu propi batut de fruita. Qualsevol espai és ideal per fer, crear i experimentar, també a la cuina. Ens ensenyaran a crear i preparar aquestes populars esferificacions de Ferran Adrià, unes bombolles gelatinoses comestibles molt especials. Quan les mengem, sentirem com esclaten a la boca. El taller està inspirat en l'univers del Bubble Tea, però presenta una recepta reinventada, sense te i adequada per a tothom. És una activitat desenvolupada per la Fundació Lícia. Dura una hora, està recomanada per a nens i nenes més grans de 3 anys i té un cost de 10 euros.
8: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Cadiví, a Calaf.
18: Situat al Raval de Sant Jaume, número 51, a 2 minuts caminant de l'estació de tren i de la plaça dels Arbres, un restaurant que fusiona la cuina tradicional i la moderna amb productes d'alta qualitat. El va obrir fa 10 anys el jove cuiner Jordi Sangrà. Amb els anys l'ha fet créixer i n'ha consolidat la clientela amb els seus plats més representatius del territori. I podem tastar l'amanida de bacallà amb tomàquet, el secret o l'entrecot amb verdures a la brasa, les galtes de porc amb cargols, la botifarra amb mongetes, els canelons de rostit amb beixamel, el trinxat o els pebrots farcits d'espinacs, de postres, tiramisú, pastís de formatge o joc de xocolates. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies menys diumenge, de les 8 del matí a les 5 de la tarda i divendres, dissabtes i diumenges, també fins les 11 de la nit.
8: Música.

0: perquè si som per Calaf, podem passar pel concert de Tito Martí.
1: A 6:15 de la tarda a la plaça de les Eres, un concert que s'emmarca dins la programació del Festival d'Esfolcat, un festival que aposta per la música tradicional i popular del nostre país. Avui, segona jornada, amb tallers de dansa i concerts a la tarda i a la nit. El primer, el d'en David Martí, conegut familiarment com el Tito, d'aquí el nom artístic de Tito Martí. És un jove cantautor de Castellfollit del Boix, amb arrels menorquines, que té un estil molt particular, propi i sincer, que barreja el pop i el folk mediterrani. Potser el més sorprenent és que s'acompanya amb els peus fent percussió. La seva música ens transporta a un paradigma càlid i proper. Ha publicat 2 discos, el primer l'any 2022, titulat Anel, i el segon, el 2024, D'aquí i d'allà, on va col·laborar amb artistes com Cesc Freixas, Frank Pons o Lia Sampai, entre altres. En el seu repertori no hi poden faltar cançons d'amor i desamor, però tampoc altres històries personals i de crítica social, sempre amb lletres optimistes i d'esperança. Les podeu escoltar avui en directe a Calaf. En Martí compartirà escenari amb el duet bagenc Aixopluc. Si hi voleu anar, heu de saber que el concert és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Mèrdils, d'en Tito Martí, que avui actua al Festival d'Esfolcat de Calaf. Ara tornem.
2: I els fiets podran tornar a jugar, però mai més voldran tornar a jugar a Mèrdils.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer, ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins als 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim xavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta. Però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència. I a vegades ni tan sols això permet salvar-se. Només cal recordar què va passar a Fukushima l'any 2011. En setmanes com aquesta es va tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz, el llibre Reportatge al gran terratrèmol, editat a l'estat el 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica, com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units, la gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Veneçuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
2: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona.
0: Els Estats Units responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
2: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
0: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
2: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera, que ha cremat més de 4.000
0: Pedro Sánchez presideix avui el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes judicials al voltant del partit.
2: Defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018.
0: Avui el David Clopés li ha tocat matina. Bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: La selecció espanyola es classifica pels 16ens de final com a primera de grup. L'has vist? L'estaves d'espera o...?
3: No. Teníem... no he pogut veure-lo en directe.
0: La Sònia Gelmà, que ens ha acabat seguint.
3: Això mateix, que després l'escoltarem. Espanya 1, Uruguai 0, partit que ha acabat fa només 3 hores a Guadalajara. Mèxic, gol de Baena per Espanya en un partit discret que classifica Espanya i deixa fora del Mundial l'Uruguai.
0: Per tant, ja tenim una de les grans sorpreses del Mundial al mateix grup d'Espanya. Atenció, perquè s'ha classificat la selecció de Cap Verd.
3: Sí, 3 partits, 3 empats a 0 i classificats per als 16ens de final en el seu primer Mundial. Aquesta matinada han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd jugarà a 16ens contra l'Argentina de Leo Messi. S'ha acabat ara mateix el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, a punt d'acabar l'Egipte 1, Iran 1. Passarien ara mateix Bèlgica i Egipte com a primera i segona i Iran podria passar com a tercera.
0: I també el Mundial, exhibició de França i de Dembélé.
3: En el partit que va obrir ahir la jornada, a les 9 del vespre, França 4, Noruega 1, amb hat-trick de Dembélé, i el mateix grup, Senegal 5, Iraq 0. França a 16ens, on es trobarà Suècia, Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori i el Senegal haurà d'esperar per saber si passa com una de les millors terceres.
0: Bon dia, Jofre Genué.
4: Bon dia i bona hora.
0: Aquest cap de setmana què ens espera?
4: Mira, comencem amb núvols baixos cap al delta de l'Ebre, cap a l'extrem sud de la Costa Daurada, la costa del Baix Camp, sobretot del Montsià i també del Baix Ebre. Variabilitat, bàsicament són núvols baixos que fins i tot al llarg del dia es poden trencar una mica. I a la resta, doncs, continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures sense excessos, en el sentit de que no superaran llindars d'onada de calor, cosa que no vol dir que hi hagin alguns avisos activats, perquè en algunes comarques, sobretot de l'Alt Empordà, zones interiors de Girona, el Pla de l'Estany, punts del Gironès, aquests sectors, com ahir, pot arribar-se als 38 o 39. Per tant, aquí localment sí que podria haver-hi doncs, algun llindar superior al que entenem per una calor. I també cap a la zona del Pla de Lleida, potser zones més normals en aquest sentit, hi hagi valors de 38 37. A la resta farà calor, calor intensa, de canícula. Potser en temperatures que no tocarien per finals de juny, sinó per finals de juliol, però sense una situació com la que hem viscut darrerament. Avui amb tranquil·litat, però demà, que repetirà una mica la mateixa situació, sí que a la tarda esperem nuvolades i que s'iniciï un canvi de temps amb alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu, amb un augment de núvols al terç oest del país. Tot això ens portarà la setmana que ve un descens del termòmetre.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte i Antoni Jalong, i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal, que ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres, una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que, coses de la vida, han acabat maridant a la perfecció. Avui tots dos, Daniel Vázquez Sallés i Meritxell Falgueres, aquí al suplement. Avui també viatjarem fins a Washington amb Lídia Heredia i fins a Kènia amb Xavier Aldecoa. El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor, i acabarem amb el Pep Noguer tastant préssecs d'Ordal. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El govern veneçolà ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pels dos terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. Aquest doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara provisional de gairebé un miler de morts, 3.000 ferits. L'ONU adverteix, a més, que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000. És una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
5: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Catia-la-Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
6: Una rèplica i ja el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo. A pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
5: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
7: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
5: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
2: Per cert, que avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI de Protecció Civil de Catalunya sortirà des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en aquestes tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella és el cap de l'expedició.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Al llarg d'aquest suplement també saludarem l'Oriol Corbella a punt per volar cap a Veneçuela per oferir aquesta ajuda. De Veneçuela cap al Japó, on atenció, també tenen una alerta pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que de moment han obligat a evacuar 200.000 persones i n'han ferit ja 7.
2: Fenòmens meteorològics que estan provocant vents sostinguts de més de 70 km per hora i ràfegues de més de 100. La pluja intensa ha provocat inundacions i danys en carreteres i infraestructures. S'han hagut de cancel·lar més de 200 vols. La majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país. També hi ha hagut algunes suspensions en el servei del tren Bala. Els tifons són recurrents al Japó els mesos d'estiu i també a la tardor per l'augment de la temperatura de l'aigua del Pacífic.
0: Els Estats Units han bombardejat aquesta nit diverses instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop de l'estret d'Hormuz. És la resposta de les forces armades nord-americanes a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava aquesta via marítima. Donald Trump denuncia que l'Iran ha fet una violació estúpida de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació i el seu vicepresident J.D. Vance assegura a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència.
2: I en un comunicat, l'exèrcit dels Estats Units diu que l'agressió iraniana és del tot injustificada i acusa Teheran de vulnerar clarament l'alto al foc. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. La Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà. L'intercanvi d'accions posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau, signat fa només 10 dies, i que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos.
0: Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris i gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellex.
2: Els bombers també han controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que va cremar ahir 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc.
0: A la franja encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona de manera favorable. Els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, al sector sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins de Peralta de Calassans que continuen sense poder tornar a casa. Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles.

0: De decisió entre congressos després d'un any marcat per als successos de casos de corrupció i els mals resultats de les últimes cites electorals. Pedro Sánchez donarà explicacions de la delicada situació que viu el partit en un conclave en què no s'esperen grans turbulències. Alba Gil.
1: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
0: Del PSOE al Partit Popular, perquè 4 anys més tard del que tocava, el PP català ha convocat per avui el Congrés per renovar la cúpula. Alejandro Fernández serà reelegit com a líder del partit, però atenció perquè encara no sabem quin serà el número 2. Àlex Giralt, Robert, bon dia.
2: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
3: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
2: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
4: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i per tant ara volem més.
2: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programat, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
0: El govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica.
5: Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. Per tant, amb el permís del govern Trump, només un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units podran utilitzar el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per l'empresa Anthropic. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. Considera Washington ara que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. La decisió coincideix, per cert, amb la presentació per part d'OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà.
0: Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la intel·ligència artificial. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta.
5: Els agents d'IA van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres, que es limiten a donar resultats sense actuar. Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i empresa de la UOC.
6: Un agent no únicament són un xat en el qual tu interactues, sinó que aquest agent està connectat al calendari, està connectat a internet, està connectat al teu ordinador, pot mirar quins dies té disponible el metge, pot entrar a la web de La Meva Salut, pot proposar-te les opcions que li apareixen allà i tu, un cop interactues amb ell, automàticament fa el canvi de data o fa la reserva o fa el que li demanes.
5: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor quan els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver, informàtica i investigadora especialitzada en IA.
7: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: Alerta als usuaris de la línia de Rodalies, l'R11 entre Girona i Figueres. Avui dissabte i demà diumenge es fan obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès, i no hi haurà circulació de trens en tots dos sentits entre les dues ciutats. Se substitueix per

0: un servei de bus. Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia. Les obres que fan el pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, o sigui, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut en tren des de Girona. També s'aprofitarà el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge dos trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els dos sentits. De l'altra, també autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies d'aquest recorregut. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer directament en tren. La normalitat del servei es reprendrà dilluns a primera hora del matí.
0: A les escoles del País Valencià la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys no poden escollir la llengua base de l'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
2: A l'escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
3: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
4: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
2: La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
5: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
2: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: L'actriu Rosa Boladeres és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i que és un dels més longeus de l'Estat. Montse Pujol.
6: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
7: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també. Es veu que hi és.
6: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anna Lizaran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Boladera rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I ara música. És Alejandro Sanz, que avui actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què?
8: Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Alejandro Sanz fa parada a Catalunya. Presentarà davant el públic català els temes més recents d'aquest àlbum Hi haurà què, una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy del 2025. L'artista madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau del panorama musical actual. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre.
9: L'informatiu del suplement.
10: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'Ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
13: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
14: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
15: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
16: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
15: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
16: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
15: Univers MotoGP.
16: Perquè el Mundial és nostre.
15: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per 8:15 del matí. El Mundial Espanya passa com a primera de grup després de guanyar aquesta matinada l'Uruguai en un partit més aviat discret. David Clopés, què tal? Bon dia de nou.
17: Bon dia. Jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1, en gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Marcelo Bielsa, seleccionador uruguaià, ha decidit canviar Muslera al descans i fer entrar al seu lloc a Rochet. Al final del partit, Bielsa explicava així el perquè de la seva decisió.
18: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué toma esa decisión también?
19: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Müller.
17: Partit en poques ocasions, en poc futbol i en poc joc molt dur. Els uruguaians han jugat molt agressius veient que la derrota els deixava fora. De fet, han acabat amb 10 per l'expulsió de Canovio. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha fet dos canvis a l'11 respecte a l'últim partit. Han entrat Llorente per Porro i Merino pel blaugrana Dani Olmo al mig del camp. Lamine Yamal ha tornat a ser titular i ha jugat 76 minuts, ha deixat alguns detalls de qualitat, però s'ha notat que encara no està al 100%. Pedri, titular, ha jugat 60 minuts, però avui al mig del camp espanyol no ha estat bé. També han jugat des de l'inici Cubarsí i el català Marco Corella. A la segona part ha entrat Olmo, força entonat, i Ferran, que ha tingut la més clara enviant un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, per Jeremy Pino, per lesió, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. De la Fuente, el seleccionador espanyol, ha estat molest amb la duresa del joc uruguaià.
20: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en toda la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema. I hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
17: Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa a setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial, el grup G, han acabat fa uns minuts: el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols i Egipte com a segona. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França, 1-4 davant Noruega amb hat-trick d'Ousmane Dembélé, que ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, setzens, i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb l'Argentina confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
21: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría. ¿Eh?
20: Que me contesta porque soy yo, me basta.
21: Eso, quédese tranquilo, que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
17: I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. A banda del Mundial, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Previsions per aquest dissabte, avui oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
1: Llegui aquí, si no aconseguir el 37, tendria que aconseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos tres.
17: Precisament veig aquí el líder del Mundial, la marca del millor temps. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. En Fórmula 1, avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures de divendres. Al Rally Acrópolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai líder després de la primera jornada. I avui dissabte, Campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar a la contrarrellotge, tot i el dolor a les costelles. Per tant, Blasi, la gran absent avui en aquests Campionats d'Espanya de ciclisme a Sabiñánigo.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: lo sana.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, us despertem amb música. Els meus ídols, avui d'artista convidada, hi tenim Maria Arnal, Blai Mercè, Olga Balós. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Una de les grans veus que tenim a casa nostra, que es va fer doncs un salt amb aquesta peça, amb el Marcel Bagés, i que després ha continuat fent camí, en català, en castellà, una mica de tot, experimentant amb la intel·ligència artificial.
2: Correcte, correcte.
3: I la tenim presentant un disc magnífic, es diu Ama, aquest estiu, al Festival Vida, al Festival al Portaferrada, ja de cara al final d'estiu al Festival Bel per del Fòrum. Vaja, que qui la vulgui veure en directe la veurà en directe. Ha evolucionat molt la Maria Arnal i hem començat escoltant una cançó de fa gairebé 10 anys d'aquest disc, 45 cerebros i un corazón, amb el Tu que vienes a rondarme, que jo ara diré una cosa que, i no exagero dient-ho, que per mi és potser una de les tres millors cançons en castellà que s'han escrit aquest segle.
2: Wow.
3: Em sembla al·lucinant. Ostres. Em sembla al·lucinant el Tu que vienes a rondarme. Wow. La podria haver escrit Federico García Lorca.
2: Podria ser.
3: És bestial, aquesta cançó.
2: Bueno, no, jo no sé si m'atreviria tant, però sí que han aconseguit una cosa molt interessant, Maria Arnal i amb, sobretot en la fase, no?, amb Marcel Bagés, que és fer aquesta revisió de la música d'arrel que d'alguna forma fa que els oients connectem amb coses que no sabíem que havíem de connectar, no? És a dir, tots naixem amb una cultura musical que després sembla que l'anem perdent a mesura que tenim influències externes, però hi ha grups o hi ha propostes que ens fan reconnectar des d'on venim, no?
3: Sí, una mica com Rodrigo Cuevas.
2: És una cosa així que dius, ostres, no saps per què, però connectes amb allò perquè forma part de tu. Doncs això Maria Arnal i Marcel Bagés ho han aconseguit.

0: los calabozos de los que me he visto presa. Ninguno no viste reja, sin usos los antojos.
1: A veure, il·lumineu-me una mica. D'on surt la Maria Arnal i aquest binomi amb el Marcel Bagés, que després hi va un moment que es va acabar i que cadascú va continuar pel seu costat. Com va anar, això?
2: La Maria Arnal va començar a cantar relativament tard. Ella sempre explica que ella treballava d'acomodadora del Teatre Lliure, es va trencar el fèmur, i a partir d'aquí, amb la seva una baixa molt llarga, va començar doncs, a cantar. Després va ser a partir de l'exparella de la Maria Arnal, el Marc Sempere, activista valencià i realitzador també, que va posar-los en contacte, el Marcel Bagés i la Maria Arnal, per començar un projecte. Un dels primers concerts que van fer va ser a les festes de la Barceloneta. Clar, era un duet acústic que recuperava tradició oral, cançons populars, i a partir d'aquí doncs, van tenir molta complicitat la Maria i el Marcel, i el projecte va començar a créixer. Va sortir aquest disc, el primer disc que sentíem abans, el segon, que és aquest que sentim ara, Clamor, fins que al final el projecte ja no va donar més de sí i la Maria va començar a caminar sola.
3: També cal dir que quan es va trobar amb el Marcel Bagés, jo crec que van, això, els astres es van alinear, perquè el Marcel Bagés, també guitarrista, venia de jazz, venia de l'esmuc, etc. Però ell abraçava una tradició una mica més experimental, és a dir, li agradava músics com Marc Ribot, per exemple, li agradava tocar, utilitzar com molts efectes amb la guitarra, i això, clar, d'alguna forma es van unir dues ments inquietes que, mira, que va fer que traguessin aquests dos discos magnífics.

0: maca que va passar amb el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va ser la recuperació dels poetes. En aquest cas, un poema de Joan Brossa, que és tan curt com la gent no s'adona del poder que té, amb una vaga general d'una setmana n'hi hauria prou per destrossar l'economia, alguna cosa així, doncs li va donar una èmfasi en directe, que sorties d'un directe a escoltar aquesta cançó i volies anar a fer una vaga general i a cremar-ho tot i a fer la revolució d'una vegada.
1: Sí, saps? I a més, com la Maria Arnal ve de tota la tradició teatral, clar, la posava en directe dels dos i ara ho estem veient també amb ella, amb la seva carrera en solitària, li donaven un plus més, o sigui, utilitzava molta la il·luminació, vestuari, sí, sí, etcètera. Sí, sí, sí. Vull dir que sorties d'allà, creaven un univers propi. Mm-hmm.
0: Un univers on també hi havia com a influència Ovidi Montllor. Quin

0: que coses més estranyes que passen prop de mi.
1: Hem posat la versió original de A la vida, i aquesta, amb la veu de la Maria Arnal i la Marcel Bagés, mai millor dit, va tenir una nova vida. I hi ha molta gent que ha fet servir aquesta cançó per donar la benvinguda a fills o per acomiadar persones estimades.
2: Sí, i una altra de les influències que també Maria Arnal ha reconegut, no?, en algunes de les entrevistes, és cantants com... Bé, a ella li agrada molt la poesia, no? Ella, més que influències musicals, sempre ha dit, m'agrada molt aquest poeta o aquest...
1: Sí, la llegeix molt.
2: Llegeix moltíssim, també. Li agrada també molt això, el teatre, com dèiem, però sempre cita a Violeta Parra.

0: Una de les gràcies de la Maria és que no té perjudicis i que les seves influències poden anar des de Violeta Parra a qualsevol marcianada d'intel·ligència artificial que hagi sortit ara, no? Es mou entre això, entre les arrels molt marcades i el futur. Un dels... diria problemes, però potser no és un problema tampoc, ha estat les comparacions.
1: Home, sí.
0: que ha hagut d'aguantar des dels inicis de la seva carrera, no?
1: Perquè... Però és que quan coincideixes en el temps i a l'espai amb determinades projectes o artistes, doncs és molt difícil que no hi hagin comparacions, però és que tampoc crec que sigui tan dolent que hi hagin comparacions, perquè al final estem parlant de música, sí, no? O sigui, mai res neix del no res, no? Vull dir, tu escoltes una cosa, allò ho integres i llavors fas la teva, no sé, la teva expressió artística. Doncs, suposo que anaves a parlar d'un disc capçal digne.
0: Sí, escoltem-lo.

0: Sí, clar, el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va arribar poc després d'aquest Granada de Raúl Fernández Miró i Sílvia Pérez Cruz.
1: I és una clar, parella que tampoc va acabar del tot.
0: Sembla no, que no massa
2: fet,
0: del tot.
2: M'anava a posar un jardí ara mateix.
0: Ja ens explicaràs després.
2: Després us explico.
0: Fora de micro. I és això, que me'n recordo quan va sortir el disc, molta gent, pues que aquesta noia, la Maria Arnal, però si canta igual que la Sílvia Pérez Cruz. I al final penso que no és ben bé així, sinó que va ser tan fort això de Sílvia Pérez Cruz, quan va sortir la Sílvia Pérez Cruz, no? I van haver tantes cantants que després d'això van dir...
2: Quan va sortir, perdona...
0: Jo puc atrevir-me a cantar.
2: Quan va sortir aquest disc, perquè la Sílvia Pérez Cruz ja estava fent coses
0: sí,
2: abans.
0: Sí, però jo crec que la influència de la Sílvia... clar, arriba des de la Rosalia, a la Judith Nederman, sí, a la Maria Arnal...
2: Clar, que...
0: I ves
1: i la, fent, eh? La presència, no?
2: Sí, sí, sí,
1: no,
2: sí.
1: La tens a dins d'una habitació amb ella i, hòstia, és una...
0: Sí, i veure...
1: Ocupa,
0: i veure
1: que, ocupa tot l'espai.
0: Que hi ha una dona que canta des d'aquest lloc on canta la Sílvia, no? I segurament després, doncs potser jo també em puc atrevir a cantar des d'aquí,
2: no? I és
0: no?
2: més, canta d'aquesta manera posant en valor la música tradicional, clar, que era una cosa que fins ara no... Bueno, no estava de moda, per dir-ho així. Mm.
1: Avui els meus ídols del suplement, Maria Arnal.
3: Que me

0: Aquesta és l'última versió de la Maria, el seu debut en solitari, de fet, amb Ama, i a mi aquesta cançó que m'hi quiten em emociona.
1: És fantàstica, eh? A més, quan comencen, té aquest punt també de poesia, no? D'anar repetint, no? Que ens és una mena de loop, no? On una idea doncs es va com reiterant, i vas entrant dins. És fantàstic. I a més, aquí amb aquest disc, a Maria Arnal, ja veiem com ella va experimentant també amb l'electrònica, altre tipus de sons, doblant-se ella mateixa.
0: Clonant la seva veu.
1: No? De fet, està fent tot aquest projecte de música
0: artificial. És molt interessant, això.
1: Intel·ligència artificial. Però, mentrestant, també va fent les seves col·laboracions, i una de les, crec que més ben resoltes, és una que va fer en el nou disc de

0: pasando.
1: Què passa, nen?
2: Tu la vas convidar, no?, a la Maria, no fa gaire, l'Eclipsi.
1: Va venir l'Eclipsi del Suplement i ens va explicar tot aquest projecte d'intel·ligència artificial musical. No vaig entendre el 90% de les coses que em va explicar, però té una gran conversa i una gran història i és una de les grans de casa nostra. Això és l'Alice. L'Alice, mira, el dia que havia de venir l'Eclipsi no es va presentar.
3: Ah.
1: A vegades hi ha artistes que,
3: vaja,
1: que van a dormir tard al cap de setmana.
2: Potser estava passant la millor nit de la seva vida.
1: Això m'acostuma a passar amb músics.
3: Que no t'arriben a les entrevistes.
1: Sí, sí. Ramon Mirabet tampoc va arribar.
2: Tampoc va arribar?
1: Sí, sí. No ha tornat, des d'aleshores, al Suplement.
3: Ostres.
1: No, dia, sí que,
3: doncs...
1: Dic, fins aquí.
2: Déu-n'hi-do.
1: Quan tu tens un compromís, home, normalment l'has de...
2: No, no, i tant. Si tens un compromís, tens un compromís. I,
3: la música.
2: I si convé, vens d'empalmada. I ja està.
1: I, clar. No, i,
3: com nosaltres, ja no venim aquí a les 7 del matí, que sí, van anar a dormir, però ja està, tio.
1: Una excusa amb cara i ulls, és a dir, l'excusa no pot ser anar a dormir tard.
2: No.
1: 20 minuts abans de començar.
2: No, no, no.
3: La història del rock està gent...
1: Aquí m'estic cobrant una factura de fa 3 o 4 temporades.
2: Ben fet.
1: Vull dir que si algun oient ha trobat a faltar Ramon Mirabet al Suplement...
3: Ara ja sap per què.
1: Ara ja sap per què. Amb què acabem, nois?
3: Amb Pellizco, també del nou disc de Maria Arnal.

0: Ens veiem algun dels concerts de la Maria?
1: Sí.
0: Arnal?
1: Sí, sí, sí.
0: A on,
1: sí, sí.
0: Olga? A Vida, Portaferrada o Festival B?
2: El Vida. És l'últim cap de setmana de suplement d'aquesta temporada.
1: Sí, el Vida.
2: Crec que deu ser el 4 i el 5 de juliol.
0: Sí, i tant.
2: Doncs mira,
0: la setmana que ve.
2: Aquell dia sí que podem venir
0: pel
2: programa sense dormir.
1: I a més, tinc ganes de veure-la posada en directe, perquè
0: utilitza, no? Actua molt tard,
1: ballarines.
2: Sí, una petició popular de cara a la setmana que ve, últim capítol de la temporada. Tornarem al setembre. Jo crec que per acabar amb cara i ulls després de
1: tota... Què vol dir cara i ulls?
2: Tota la turra de temporada
0: que veig a venir. Tot passa pel teu filtre, la teva aprovació...
2: No és veritat, això.
1: Sí,
2: l'única petició que us demano és que el cap de setmana que em feu quin. És que és el meu grup fetitxe.
0: Sé que mai
2: mereixeria un capítol.
1: Ens vas demanar si l'oreja de Van Gogh, eh?
2: No, això no és veritat.
0: Jo no em prepararé res, perquè ho saps tot tu. Ja.
2: No, però la selecció feu-la vosaltres. Aquell dia sí que parlo.
0: Vinga.
2: Fins la setmana que ve, ara tornem.
0: Adéu.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
8: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
13: una cullerada de silenci,
12: dos reflexos de llum,
13: 5 quilos a cadira
12: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
13: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
14: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
15: Contes, novel·les, poemes, cançons...
14: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. Guàrdia, amb Enric Calpena.
16: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
17: Bon dia.
2: Venezuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, és el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
17: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona. S'eleven a gairebé 1 miler de morts, 3.000 ferits i 50.000 desapareguts segons l'ONU.
2: 50.000 desapareguts segons l'ONU, poca broma, és una xifra que encara les autoritats venezolanes no confirmen, però els trets van per aquí, segons el que explica l'ONU aquestes últimes hores. A tot això, els Estats Units, en paral·lel a enviar aquesta ajuda a Venezuela, responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
17: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
2: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
17: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
2: Avui dissabte el PSOE tancarà files amb Pedro Sánchez.
17: Serà el comitè federal del partit on defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció a Catalunya avui el PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder en un congrés que arriba 4 anys tard.
2: I aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC, homenatjarà l'expresident Jordi Pujol.
17: Serà un acte Planoles al Ripollès, un acte de reconeixement a la trajectòria política de l'expresident que arriba després que l'Audiència Nacional l'exonerés del judici de la família per la fortuna Andorra.
2: Aquesta tarda, manifestació de l'orgull LGTBQ i més a Barcelona.
17: És la convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, o Arran, entre d'altres, serà a partir de les 6 des de plaça Universitat.
2: Més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU.
17: És una iniciativa que han impulsat famílies dels estudiants, tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'enguany era un 4,18, que és la més baixa des del 2014.
2: Restriccions a l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres.
17: Perquè aquest cap de setmana no circularan els trens en tots dos sentits entre les dues ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà.
2: Aturada l'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó de Girona.
17: Després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara, el procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs.
2: Rosa Boladeres guanya el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre.
17: L'actriu està premiada pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va fer a la Sala Beckett de Barcelona.
2: I als esports del Mundial, Espanya es classifica com a primera de grup després de guanyar per la mínima l'Uruguai.
17: Per un gol de Baena, ara la Roja espera el seu rival a 16, serà Àustria o Algèria.
2: Les portades dels diaris continuen fixades en Veneçuela. Marina Laminos, bon dia.
18: Sí, tot són fotografies de les runes al país llatinoamericà. A l'Ara, un edifici destrossat i sobre fons groc, un titular, Veneçuela, sense mitjans per buscar desapareguts. Tant La Vanguardia com El Periódico hi posen xifres. Veneçuela busca 50.000 desapareguts i la xifra de morts s'enfila a 900, titular que La Vanguardia acompanya d'una fotografia d'un edifici esfondrat a Caravalleda, a La Guàrdia, amb desenes de persones buscant víctimes. El Periódico, imatge també de La Guaira, aquí són ciutadans que transporten un cos recuperat d'un dels edificis esfondrats i el titular, l'ONU xifra en 50.000 els desapareguts a Veneçuela. I El Punt Avui, en un sentit molt diferent, titulen Es busca nom. Fins al 15 d'agost la ciutadania de la Catalunya del Nord podrà escollir el nom oficial del departament.
2: A la premsa editada a Madrid, tots els titulars també són per Veneçuela. El País, Veneçuela busca supervivents del terratrèmol a la desesperada.
18: La fotografia del País, però, és del rei d'Espanya, Felip VI, i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, reunits al Palau Nacional de Mèxic. Tant El Mundo com a La Razón, també a l'ABC, les fotografies són aquí sí per a la devastació a Veneçuela. Pel que fa als titulars, La Razón diu Veneçuela busca contrarrellotge supervivents entre la runa. A l'ABC, Veneçuela sense mitjans per atendre els ferits. I un segon titular que apunta que la justícia boliviana reobre el cas en què Zapatero va cobrar 200.000 euros. I El Mundo, també sobre els fronts judicials oberts al PSOE, la UCO detecta tripijocs en els contractes que va recomanar Begoña Gómez.
2: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 27 espelmes a Aitana.
19: L'artista de Sant Climent de Llobregat es va donar a conèixer a través d'Operación Triunfo i amb el temps s'ha convertit en una de les artistes més internacionals de casa nostra gràcies a cançons com aquest superestrella que ara sentíem.
2: 58 espelmes, Miqui Puig. Us trobava a faltar, però no
19: com aquell que voldria tornar. Durant 16 anys va liderar Los Sencillos i des d'aleshores ha continuat la seva carrera en solitari amb discos com Casualidades o Impar i tocant diverses tecles. Fa de DJ, de productor de la seva pròpia agència, és amic del Suplement i fins i tot ha escrit un llibre, Jo no queria ser Miqui Puig.
2: Per molts anys el Miqui. 51 espelmes també per Tobey Maguire. I got the script and I read it and my first feeling
19: was a feeling of relief because it was good. És el nom que s'amaga darrere de Peter Parker, el personatge de la trilogia de Spider-Man de Sam Raimi, un paper que va reprendre anys més tard, el 2021, en una altra pel·lícula d'aquest superheroi dirigida en aquest cas per John Watts.
2: Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets bufen 40 espelmes al Festival Random Rubí.
20: I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira d'aniversari, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui a l'Amfiteatre del Parc del Castell. A les 10 del vespre es poden comprar entrades per 10 euros.
2: La meitat de 40-20, els Amics de les Arts celebren 20 anys damunt dels escenaris a Reus.
20: Amb motiu de les festes de Sant Pere, el trio portarà el seu show especial per commemorar dues dècades de carrera a la plaça de la Llibertat del municipi a 11:45 del migdia de manera gratuïta. Quan jo agafo la mà, meu
2: passa el temps, saps que t'estimo. Gina, estàs són els caps de cartell del descampat Santa Pau de la Garrotxa.
20: I seran també amb la Big Bandida i Santa Mandra, entre d'altres. Els concerts arrenquen a 8:15 del vespre al pàrquing del pavelló municipal i les entrades costen 15 euros.
2: El Teatre de la Biblioteca, l'Albada.
20: En el marc del Festival Grec, Oriol Brogi presenta aquest text en què compta amb 11 intèrprets en un viatge al passat que ens transporta als Jocs Olímpics del 92. Allà, una noia que està acabant la carrera emprendrà una recerca que l'endinsarà en la història més fosca de l'Espanya moderna. La funció és a les 6 de la tarda, les entrades estan disponibles per 30 euros.
2: I encara en clau del Festival Grec, el Poliorama, la Truita.
20: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderes i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. La funció és a 8:15 del vespre i es poden comprar entrades des d'11 euros.
2: 3 minuts per les 8 del matí, l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El sacrifici.
1: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, jo no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tota la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
2: Música.

0: La Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què arribarem amb els Stones avui a les 8 del matí?
1: Perquè la llegendària banda de rock ha publicat aquesta setmana dos nous senzills. Un d'ells, aquest que escoltem, Jealous Lover. Amb més de 60 anys de carrera musical, Mick Jagger i companyia publicaran el seu 25è àlbum d'estudi el proper 10 de juliol. En aquest disc hi trobarem aquesta joia d'R&B titulada Jealous Lover.
0: Avui fins a les 8 amb els Stones o amb el Rolling, com preferiu. Salut i ràdio.
1: Salut i ràdio.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dissabte 27 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: Continua la celebració de la Festa Major de Calafell Platja. Avui dissabte tindrà lloc el 8è concurs de ranxos mariners, la 17a trobada de patí català, la trobada de samarretes i les cercaviles, entre altres activitats. De seguida ampliem aquesta notícia, que és la que encapçala els informatius del dia d'avui. Abans, fem un repàs dels titulars. Comencen en breu les activitats infantils a les biblioteques de Calafell. Seran principalment al mes de juliol i agost i és necessari fer inscripció prèvia. Fins al 3 de juliol es durà a terme una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el marc del conveni amb la Universitat de Barcelona. La Cambra de Tarragona ha inaugurat aquesta setmana una nova oficina de gestió empresarial al Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès organitza, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, un cicle de xerrades informatives per explicar a la ciutadania el Plater, el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya i l'impacte que pot tenir als municipis de la comarca. Un sistema intel·ligent permetrà detectar irregularitats en camions i autocars a les autopistes. A banda de ser més selectiu i millorar la seguretat, el nou mètode servirà per recopilar informació per endreçar l'AP7. La Diputació de Tarragona obre la convocatòria d'ajuts per a entitats per a actuacions de protecció i millora del medi ambient. I el titular esportiu amb el David Burillo. Endavant.
2: Avui descobrirem la vessant més esportiva de la dansa tradicional catalana amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, continua la celebració de la Festa Major de Calafell Platja. Avui dissabte tindrà lloc el 8è concurs de ranxos mariners, la 17a trobada de patí català, la trobada de samarretes i les cercaviles, entre altres activitats. Fem un repàs del programa d'activitats. A les 11 del matí, a la plaça Alcalde Romeu, el joc de l'any, competi qui peti. A partir de 11:45, a la plaça Alcalde Romeu, tindrà lloc el 8è concurs de ranxos mariners a càrrec d'esgangalats i els paterols. A partir de les 12, al varador de davant de l'Espineta, la 17a trobada de patí català. Després, a la 1 del migdia, tindrà lloc el vermut de Festa Major i la trobada de samarretes a la plaça Alcalde Romeu. A 6:45 de la tarda, des del passeig marítim a l'alçada del carrer Àngel Guimarà i fins a la plaça del Manila, tindrà lloc la cercavila tradicional. A les 7, des de la plaça dels Països Catalans i fins a la plaça del Manila, la cercavila gegantera. A 7:45 de la tarda, darrere el monument del pescador, futbol a la sorra, solters contra casats. A les 8 del vespre, al centre cívic, cinema Iris, film en jazz. Concert a càrrec del cor Josep Rossinyol del Casal de Rubí i del cor Orfeó Calafellenc. A 11:45 de la nit, a la plaça de l'Alcalde Romeu, concert i ball amb l'orquestra La Chata. I a 11:45 de la nit, també a la plaça del Manila, concert jove amb els grups La Banda del Cotxe Rojo i Spotify Flight. Ara tot seguit escoltem a la Júlia Crispín dels Esgangalats als micròfons de Calafell Ràdio.
3: Tenim a les 11, comencem amb la gimcana, que és el joc de l'any, Competi qui peti, que és aquesta gimcana que vam fer l'any passat per primera vegada, que va ser super... molt espectacular, perquè hi havia més de gairebé 200 persones. I és una gimcana que l'hem preparat amb un format que poden jugar tanta gent com vulgui, perquè és virtual. Virtual, jo ho explico, perquè no és 100% virtual. Nosaltres preparem unes proves que els jugadors poden demostrar que l'han fet amb una foto o amb un vídeo, no? Són com 10 reptes, diguem. Llavors, nosaltres assignem a cada grup una persona que és una persona esgangalada, que rep aquestes proves i valida si han passat la prova o no. Per tant, això ens allibera doncs, de tota aquesta feina que teníem de dir, bueno, és que no poden venir més grups perquè no som més voluntaris. Doncs ara, d'aquesta manera, com que és amb el mòbil, doncs clar, una persona es pot encarregar de revisar 2, 3, 4 o 5 grups, els que calguin, i és molt xulo perquè al ser més lliure, doncs els nens també gaudeixen moltíssim i són proves doncs, potser de ficar-se a l'aigua, de fer balls. L'any passat va ser molt divertit i enguany doncs, hem seguit amb aquesta línia perquè ens ho vam passar molt bé.
0: Com hem dit abans, el concurs de ranxos mariners començarà a 12:15.
3: També a la plaça Alcalde Romeu, el que el punt de trobada de la gimcana també és a la plaça Alcalde Romeu. És que el plat serà l'arrossejat, l'arrossejat calafellenc, que no és amb arròs, que és amb fideus.
4: Sí, sí, sí, i... ha quedat clar, em sembla bé ja.
3: Sí, jo crec que ja ha quedat clar. I res, la recepta típica.
4: Molt bé.
3: Es farà el dinar i enguany, un cop es faci el dinar, hi ha el vermut, que també és el canvi diferent.
4: Uh-huh.
3: I així doncs farem el sorteig dels premis del Correbars, es donarà el premi del concurs de ranxos, que també serà, li han donat un toc diferent, que serà sorpresa, ja ho veurem, jo tampoc ho sé. I també amb els participants de la gimcana farem festeta, que això sempre és xulo.
0: La festa major de Calafell Platja s'allargarà fins al dilluns 29 de juny.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Les biblioteques de Calafell han preparat una àmplia programació d'activitats infantils per als mesos de juliol, agost i principis de setembre. Totes les propostes començaran a les 11 del matí i es repartiran entre les biblioteques Ventura Gassol i la Casa Nova de Segur. La programació arrencarà el 2 de juliol a la Biblioteca Casa Nova de Segur amb un taller de cianotípia a càrrec de Casa Magenta, adreçat a infants a partir de 4 anys. El 9 de juliol, la Biblioteca Ventura Gassol acollirà el taller en anglès The Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio per a nens i nenes de 5 a 10 anys. Les activitats continuaran el 13 de juliol amb el taller Fem Smile, impartit per Cíntia Branco per a infants a partir de 5 anys. La ciència també serà protagonista amb dos tallers de Pendulum. El 23 de juliol, a Ventura Gassol, es descobrirà el sorral magnètic, mentre que el 30 de juliol, a la Casa Nova de Segur, els participants experimentaran amb líquids. Amb dues activitats són per a majors de 6 anys. Durant el mes d'agost, la programació començarà el dia 6 amb un taller per crear una gorra marbrejada a càrrec de Casa Magenta, a la Biblioteca Ventura Gassol. El dia 13, Casa Nova de Segur oferirà una sessió de contes per a nadons amb la botzina i l'espectacle Sons de Mar, pensada per a infants de 0 a 4 anys. L'endemà, el 14 d'agost, la Cíntia Branco dirigirà un taller per elaborar Sorra Màgica, destinat a infants a partir de 6 anys. El dia 20 serà el torn de Montbí, amb un taller per crear un ambientador amb cera d'abella per a nens i nenes a partir de 5 anys. Les activitats continuaran el 26 d'agost a la Biblioteca Ventura Gassol amb un taller per confeccionar un cavall o un unicorn a càrrec de la Cíntia Branco. El 27 d'agost a la Casa Nova de Segur tornarà a acollir el taller en anglès The Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio. I el 28 d'agost la Biblioteca Ventura Gassol oferirà una nova sessió de contes per a nadons amb la botzina, aquesta vegada amb l'espectacle Sons de Nit. Finalment, la programació es tancarà el 3 de setembre amb un taller familiar de Montbí per elaborar flors amb cera d'abella, que tindrà lloc a la Biblioteca Ventura Gassol. Les activitats són gratuïtes i ofereixen una proposta variada de creativitat, ciència, contes i aprenentatge en anglès perquè els més petits gaudeixin de l'estiu a les biblioteques de Calafell. Cal fer inscripció prèvia al WhatsApp 687-271-373. Repeteixo, 687-271-373.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Fins al 3 de juliol es durà a terme una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el marc del conveni amb la Universitat de Barcelona. Es tracta del projecte Caracterització Social i Funcional dels Nuclis Urbans de la Cusatània, subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, coordinat des del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. Així doncs, des del 20 22 de juny ja van començar i estaran fins al 3 de juliol 12 alumnes del grau d'arqueologia que estan realitzant les pràctiques al jaciment calafellenc sota la direcció dels arqueòlegs Jaume Noguera de la Universitat de Barcelona i Josep Pou de l'Ajuntament de Calafell i amb la supervisió de la també arqueòloga de l'equip de Calafell Històric, Georgina Castells.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Obrim la plana comarcal. La Cambra de Tarragona ha inaugurat aquesta setmana una nova oficina de gestió empresarial al Vendrell. El nou servei s'ha instal·lat a l'eina Espai Empresarial i té com a objectiu facilitar tràmits, oferir assessorament i acompanyar empreses, autònoms i emprenedors de la comarca. Durant la inauguració, la presidenta de la Cambra, Laura Roger, ha destacat que la institució ja treballava des de feia anys amb el teixit empresarial del Baix Penedès, però que aquesta nova oficina permetrà reforçar la proximitat i ampliar els serveis. Segons ha explicat, la iniciativa també vol simplificar els tràmits administratius i oferir un suport més directe als projectes empresarials. Per la seva banda, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha assegurat que l'oficina és fruit de la col·laboració entre la Generalitat, la Cambra de Tarragona i l'Ajuntament i que contribuirà a consolidar l'eina com a espai de referència per a la creació i el creixement d'empreses. En la mateixa línia, el secretari general d'Empresa i Treball, Pol Gibert, ha afirmat que aquesta actuació s'emmarca en les polítiques del govern per reduir la burocràcia i millorar la competitivitat del teixit empresarial. La nova oficina de gestió empresarial centralitzarà diversos tràmits en un únic punt d'atenció, amb la voluntat de convertir-se en un nou impuls per al desenvolupament econòmic del Vendrell i del conjunt del Baix Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I a la plana comarcal també, el Consell Comarcal del Baix Penedès organitza amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments un cicle de xerrades informatives per explicar a la ciutadania el Pla T, el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya i l'impacte que pot tenir als municipis de la comarca. Les sessions serviran per donar a conèixer com afecta el Pla a cada municipi, la zonificació prevista, l'assignació de potència renovable, els terminis d'aplicació i el procediment per presentar al·legacions. Les trobades també inclouran un torn obert de preguntes perquè els assistents puguin resoldre dubtes i debatre sobre el futur energètic del territori. Les xerrades tindran lloc el dia 1 de juliol a Bellvei a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Patronal i al Vinyana a les 8 del vespre a la Sala d'Actes de la Cooperativa. L'endemà 2 de juliol serà el torn de la Bisbal del Penedès a 6:15 de la tarda a l'Auditori del Centre Municipal de Cultura i de Llorenç del Penedès a les 7 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament. Les ponències aniran a càrrec d'Àlex Medrano, d'Envolta Energia. Des del Consell Comarcal es destaca que aquestes sessions són una oportunitat perquè la ciutadania conegui de primera mà el contingut del Pla T i entengui com pot influir en el seu desenvolupament energètic dels municipis i del conjunt del Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: A la plana general, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presentat aquesta setmana la xarxa d'estacions de control i anàlisi del transport, un sistema intel·ligent instal·lat en trams de l'AP7 i la C33 que permet obtenir remotament i en temps real diferents dades de camions i autocars per detectar irregularitats. Les estacions incorporen tecnologia per llegir remotament el tacògraf, pesar vehicles i verificar la ITV o l'assegurança. En cas de que el sistema detecti algun incompliment o perill, envia una alerta a un panell on s'informa el conductor que es desvia a una zona segura per tal que els Mossos o inspectors de la DGTM

0: tinguent aquestes 24 hores, no?, d'aquests arts, podem pensar en desenvolupaments futurs, en vehicle o fins i tot, dèiem, amb aquesta línia en què anem avançant des del departament i a nivell d'infraestructures, no?, d'aquestes infraestructures intel·ligents o que poden establir fins i tot un diàleg, no?, entre el vehicle i el propi dispositiu.
1: Amb una inversió de 4,4 milions d'euros, la xarxa està formada per 8 estacions, 7 d'elles ubicades en diferents punts de la P7 i una a la C33. Totes elles estan formades per un arc instal·lat sobre la calçada i equipat amb sensors, càmeres, sistemes de passatge dinàmic i connexió a base de dades. Aquest conjunt d'eines permet identificar selectivament els vehicles amb més probabilitat d'incomplir la normativa, incrementant l'eficàcia dels controls i reduint riscos a la xarxa viària.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Aquest mes de juny, la Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria d'ajuts per al desenvolupament d'actuacions de protecció i millora del medi ambient. Enguany, aquesta convocatòria, que compta amb una dotació total de 700.000 euros, inclourà 3 línies d'actuació subvencionables: educació, sensibilització i comunicació ambiental. Actuacions adreçades a fomentar el coneixement, la conscienciació, la implicació activa i el canvi d'hàbits de la ciutadania en relació amb la protecció del medi ambient, l'adaptació el canvi climàtic i la transició ecològica, així com a promoure la conservació del medi natural. Accions formatives, tallers, campanyes de sensibilització, materials divulgatius, iniciatives de comunicació ambiental i processos de participació social. També una altra línia, la conservació, la millora i restauració del patrimoni natural. Actuacions orientades a la conservació, restauració i millora dels ecosistemes terrestres, marins, litorals i d'aigua continental, així com a la protecció, recuperació i seguiment d'hàbitats i espècies d'interès natural, incloses les espècies de fauna marina. S'inclou l'execució d'actuacions de restauració ecològica, control d'espècies invasores, reducció de residus en el medi natural i marí, millora de la connectivitat ecològica, foment de la biodiversitat, eliminació d'espècies exòtiques i actuacions d'adaptació al canvi climàtic, així com projectes de regulació d'ús públic associats en aquests espais. I una tercera línia, la gestió forestal sostenible, accions encaminades, en aquest cas, a executar una gestió forestal sostenible, la prevenció d'incendis forestals i l'adaptació dels ecosistemes forestals al canvi climàtic. Les sol·licituds es podran presentar fins al 24 de juliol, mitjançant el tràmit específic disponible a la seu electrònic de la Diputació de Tarragona. S'hi pot accedir a través de la guia de serveis. El web és dipte.cat/serveis. Repeteixo, dipte.cat/serveis.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
3: La dansa tradicional és cultura, patrimoni i identitat, però també és esforç, disciplina i treball en equip. Darrere de cada actuació hi ha hores d'assaig, preparació física i coordinació entre els dansaires. Avui volem descobrir aquesta cara menys visible de la dansa amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa. Amb elles parlarem de la preparació que hi ha darrere dels escenaris, de la convivència entre generacions i de com es viu una passió que combina tradició, activitat física i compromís amb la cultura popular. Tot seguit, us deixem amb els millors moments de l'entrevista. Arriba un punt en què la dansa tradicional, a part de cultura, que sempre és com que s'etiqueta en aquest àmbit, també és un esport. Fins a quin punt vosaltres considereu que la dansa tradicional és una activitat esportiva?
4: Home, s'ha de tenir resistència, coordinació...
5: Flexibilitat. També hi ha un seguit de condicions físiques que hi han de ser i, si no, pues, evidentment han de ser treballades perquè, bueno, perquè no tothom aguanta. Vull dir, al final sí que hi ha un component artístic que també és molt important i s'ha de tenir en compte. Vull dir, no ho podem deixar de banda. Però, clar, sense unes condicions físiques ben treballades, una persona no aguanta.
4: I constància, constància, sí. I compromís. Bueno, i també ells treballen en equip, no? Perquè si no és com un partit de tennis que si, no, o sigui, som un grup i hem de ser constants i hem de tenir molts assajos, perquè la coordinació de vegades, per exemple, en el cas de veteranes, no? Veteranes són molt poquetes, vam començar el 2011, 2012, perquè les nostres filles i fills ballaven a l'infantil i veiem que aquella edat de 12, 13 anys que

0: marxaven i vam dir, pues fem un grup de pares. Algunes ja havien ballat a l'Esbar, però d'altres, com per exemple jo porto des de l'any 2011 ballant, vull dir, porto poc, però bueno, aquí estoy. I perquè veiessin ells el tema del seguiment, de la constància, del treball en equip, i clar, nosaltres, per exemple, ara som 6 veteranes, que quan no una, si no calentem bé, pues, si tinc mal el turmell, que si em fa el genoll, que si em fa mal el braç, i clar, aquestes coses és perquè hem de fer un bon calentament. I força els braços, perquè la posició, totes aquestes coses, que la joventut també els hi costa, eh? Mm. No m'estic tirant de pedra sobre les veteranes, però sí que és important a l'esport, en el que és l'àmbit de la dansa.
1: Sí, totalment. Nosaltres també, evidentment, ho notem. Vull dir, al final fem assajos d'hora i mitja, i ara, sobretot quan s'acosta a Festa Major, ampliem una miqueta per anar reforçant i portar les coreografies més segures. I ens ho notem, al final és molt de cardio, molta força, saltem molt, per exemple, ara estrenarem Marina, i evidentment Marina saltes molt, fem morisques, per exemple, bueno, hi ha molt de salt, vull dir que al final és un seguit de condicions físiques que es treballen, i acabem els assajos, evidentment, rebentats. I tot això, evidentment, complementat amb la rutina de cada dia. En el nostre cas, que som joves, pues, cadascú pues, estudia, treballa, i, bueno, i al final pues, arribem a les 9 ja rebentats de tot el dia, doncs bueno, hem de tirar endavant un assaig d'una hora i mitja i hi ha d'haver doncs, aquesta disciplina, també, no?
2: Expliqueu-me cadascuna, perquè tenim dos representants de dos grups diferents, així també veiem com les diferents dinàmiques que hi ha a cada grup. Com és un assaig normal del vostre esbart?
0: A veure, veteranes, ja et dic, quan a vegades són 4, a vegades són 6, però bueno, comencem una mica, fem exercicis de calentament, no? Com que estem al gimnàs a l'hivern, més que res, ara a l'estiu ho fem al carrer, perquè fa molta calor al gimnàs, caminem una estona, fem una miqueta d'exercici de braços, d'estiraments, salts, uns petits salts. Bueno, pensa que nosaltres som la més jove, em sembla que té 51 o 52, i la més gran en té 64 o 65, vull dir, quan anem a la roda de veterana som les més joves, però som gent que ja la nostra flexibilitat i tal no és la mateixa, no?, que el cos de dansa, però sí que fem una mica de calentaments perquè si no els turmells, els braços, ens cansem una miqueta. I després anem fent i suant. Exacte. Els passos que fem. Tampoc els balls que fem són massa exagerats per als salts. Morisques n'hem arribat a fer, però de moment ara... De moment estem amb balls una mica més senzills.
1: En el nostre cas, doncs bé, quan arribem... Evidentment sempre hi ha un punt, no?, de trobada, de posar-nos al dia, perquè al final també... Som, més enllà d'un grup d'esbart, també som un grup d'amics, la majoria de nosaltres ens coneixem de tota la vida, però les persones que no ens hi coneixem també, evidentment, són superben incloses, i bueno, hi ha aquest trobament de parlar una miqueta de com ens va el dia, com ens va la setmana...
0: La vessant social, que diem.
1: Sí, exacte, clar. Exacte. Llavors, a partir d'aquí ja també hi ha una miqueta un procés individual d'escalfament, i a partir d'aquí ja doncs, comencem a fer els assajos, i si s'han de fer repeticions amb les correccions que la Núria Palau, que és la directora, i la persona que ens assaja doncs, ens proposa, doncs es fan repeticions i així fins, evidentment, aconseguir certa perfecció.
2: Abans ho dèieu, però ara a veure si podem aprofundir una mica. Quines qualitats físiques s'han de tenir o s'han de treballar per poder ballar dansa tradicional?
0: A veure, qualitats físiques. Resistència... Sí. Una mica de cardio, que deies.
1: Exacte,
0: tu, no?
1: Exacte, flexibilitat també una mica, perquè al final alcem cames.
0: Coordinació, que no és ben bé, però la coordinació física, o sigui, tu no pots tenir el braç tipo cruzant o...
1: I completament diferent que les cames, no?
0: Sí, vull dir, has de coordinar la coordinació braços i cames és molt important. Ritme.
1: Ritme, evidentment.
0: Que en aquest cas també en esport és important i no sé...
1: Jo crec que això és el principal, i després en relació als valors jo crec que s'assimilen molt a lo que és a qualsevol disciplina esportiva, que són, evidentment, el treball en equip crec que és essencial.
0: Benestar físic i mental també, perquè t'ajuda una mica a sentir-te bé quan les coses et surten bé, no?
1: Exacte. Sobretot crec que també molt de respecte entre nosaltres, evidentment a la persona, la professora, el docent en qüestió, però ha de ser com un respecte mutu, vull dir, una disciplina, venir i encara que tu aquell dia no et sentis amb prou forces perquè evidentment la rutina esgota, Sobretot és molt important, doncs, mantenir, no sé com dir-ho, el porte, no? És a dir,
0: sí,
1: continuar endavant.
0: I compromís, clar.
1: Exacte, i molt de compromís. Mm-hmm. Això en quant a valors.
0: Sí, la Cristina Penya, que és la directora de Veteranes, també és important, que ens marca molt el tema del compromís, perquè sent poquets, amb ells els hi passa igual, són sí, uns quants més, però si no vens...
1: Sí.
0: No ballem, així
1: costa
0: de clar.
1: Costa molt veure també el resultat final, si no estem tots assajant.
2: A banda de parlar d'esports, també hem parlat de necessitats, i aquesta és la seva suggerència.
0: Que volem un local.
1: Volem un local, volem recolzament.
0: Volem un local, volem un espai per assajar, sí, amb tranquil·litat, i no haver de demanar permisos per entrar, sí, i sortir dels llocs, per agafar una
1: el
0: faldilla
1: vestuari,
0: o unes
1: sí,
0: panderetes o... I, bueno, no sé, és la carta als Reis que cada any fem. Sí.
2: Amb l'arribada de l'estiu i les festes populars, l'Esbar podrà mostrar la feina que ha anat fent aquest any. La primera ocasió per anar-los a veure serà aquest diumenge 28 a les 8 del vespre a la plaça del Manila, on tindrà lloc la seva ballada tradicional de la Festa Major.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.

0: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui dissabte 27 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Fins aviat, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Summertime.
1: Això és Calafell Ràdio.
2: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon dia, salutacions a tothom amb aquesta nova programació d'estiu. Aquí els Viscarrosses, de 9 a 10 del matí, que estarem amb tots vosaltres, intentarem tot el que és aquest estiu. Ja sabeu, recuperem una sintonia dels senyors de Vigís, un tema que es diu Sentint-se vius. Encara que siguem vells, ens sentim vius. Pep Cosidó, que us estarà posant la música que més o menys triomfava el que era a l'estiu, principalment, no? O sigui, encara que hi hagi alguna cançó que d'allò, normalment posarem música escrita per l'estiu. Ja sabeu, hi havia conjunts doncs, que potser estaven tot l'any que quasi bé no se sentien i estaven sempre preparant doncs, per ser els de l'estiu. Allò que se'n deia la canción del verano. Aquesta més aviat és d'un sábado noche, no? Música de Vigís, d'aquelles de la fiebre del sábado noche, amb el John Travolta ballant. I molts que intentàvem emular, imitar el senyor John Travolta. Amb més o menys gràcia. Diu que la intenció és el que val. Començarem aquesta programació amb una cançó, doncs una cançó que segurament tots recordareu, era al començament, allà el 64-65. Ells eren el senyor Sirex, o potser abans, amb una cançó doncs, que en aquells moments aquí era bastant normal veure, el tren de la costa. Segurament que tots recordeu els anys 60, aquells trens que venien carregats de gent de la capital per banyar-se aquí els dissabtes i els diumenges. El tren de la costa amb els senyors de Sirex.

Els senyors de Sirex, amb aquesta cançó, una cançó doncs, que, com dic, s'escoltava a començaments dels anys 60 i era, doncs, era el tren de la costa, el tren doncs, que normalment als estius hi havia més números de trens per això, perquè la gent pogués anar a la costa a banyar-se, a prendre el sol, a posar-se moreno, a el que volgués, sense fer mal a ningú, o per almenys això era la intenció. Continuem ara amb un senyor que també va venir de l'altre lado del charco. Bueno, també no, aquest sí que va venir, els altres que hem escoltat, no, aquests, els que hem escoltat, els Sirex eren de casa nostra. Aquest va venir de l'altre lado del charco i va començar amb una de les cançons que va triomfar aquí a Espanya, era aquesta. És el senyor Alberto Cortés amb la seva cançó del Sucu Sucu.

El Suco Suco, del senyor Alberto Cortez. Una cançó, doncs, que era de mitjans dels anys 60, o sigui que aquesta cançó ja té ben bé, els seus 50 anyets, o sigui que ja quasi ja està preparant la jubilació. Continuem ara amb una música més moderna, perquè hem de posar música alegre, perquè l'estiu, no? Doncs no diuen que l'estiu tot el que viu, Música moderna, música per despertar la gent, perquè es prepari per anar a la platja, aquí, a la sintonia de Calafell Ràdio, el 107.9, aquí, amb els vells carrosses, amb la música que escoltem dels anys 60 i 70, com aquesta. Ella és Donna Summer, era ja de meitats cap a final dels anys 70, amb el seu tema, l'últim ball.

L'últim ball, espero que no sigui l'últim, espero que en balleu uns quants més, perquè la música continua la nostàlgia aquí amb els vells carrosses, amb aquest primer dia de juliol, aquest primer programa aquí a Calafell Ràdio, ja ho sabeu. I continuem ara per Sobre la Lluna, que era el que cantava una senyora dels més o menys, no gaires anys abans, però ja a mitjans dels anys 70, o sigui, potser em sembla que eren 2 o 3 anys abans com a màxim, de la que hem escoltat abans. Gloria Gaynor, per Sobre la Lluna.

per sobre la lluna ens portava la senyora Gloria Gaynor en aquesta cançó que, com deia, era d'allà del 76-77, o sigui que el seu 40 anyet ja els té. Però ara deixem ja la música tan moderna, escoltem una miqueta més clàssica. Ells són el Duo Dinàmico, uns senyors que ja triomfaven durant tots els anys 60, amb una cançó que era precisament dels anys 60, un tema mogudet que es deia Linda Muñeca.

Linda Muñeca, una cançó que si sortiu a la platja allà sobre la sorra també la podeu ballar si voleu. Cançons que triomfaven, com aquesta. Aquesta també que escoltarem ara, també triomfava als anys 60. Ells eren uns senyors que es van fer famosos amb un nom del mar, senyors de Beach Boys, els nois de la platja. Una cançó doncs, també molt, molt vella, dels anys 60, com deia. Ells cantaven una cançó a tot l'estiu.

tot l'estiu, els senyors de Beach Boys, aquí ens cantaven aquesta cançó, una cançó, doncs, que ja sabeu, tot l'estiu, que bé, no?, poder estar a la platja, prenent el sol, fent surfing, coses d'aquestes, perquè ells també tenien temes com aquell que es deia Surfing USA i altres, o sigui, que eren senyors, doncs, que eren la música principalment era dedicada a la platja, doncs, i a les coses, esports i tot el que es fa a la platja, i recordant i també les festes i revetlles que es feien al a la sorra al costat del mar. Continuem. Aquest també era una cançó que triomfava a l'estiu de l'any 76. Ells eren els senyors de ABBA i triomfaven amb aquesta cançó dedicada, doncs, a un nom espanyol, Fernando.

El senyor se'm deava amb aquesta cançó, Fernando, una època doncs, que era doncs, la seva... Estaven en ple període d'aquests de grans èxits, els senyors d'Ava, com aquest dedicat a Fernando. I doncs, més o menys, a la mateixa època, allà l'any 76-77, el que triomfava amb una altra cançó també era Al Stewart, una de les cançons doncs, més famoses d'aquella època del senyor Al Stewart, aquesta, Per la frontera...

El senyor Al Stewart amb aquest per la frontera, o sigui que uns van per la platja, els altres se'n van a la frontera, de saber de quins països. Aquesta em sembla que era, deia Spanish Border, o sigui la frontera amb Espanya. I després, doncs, n'hi ha que els agrada, doncs, en comptes, en lloc d'anar a la platja, doncs, els agrada més anar a la muntanya, on hi ha rius, hi ha fonts, hi ha un altre tipus de frescor, un altre tipus de turisme. Un senyor que triomfava també a començaments dels anys 70, amb una cançó dedicada a un riu. Ell és els senyors de Christie, amb aquest tema de Yellow River, el riu groc.

Els senyors de Christie, amb aquest tema, els senyors de Yellow River, el riu groc, un grup que era anglès, encara que la cançó em semblava que estava dedicada doncs, al riu groc aquest que hi ha, el riu amarillo dels americans, un tema que també havíem cantat, em sembla que era Los Mismos. I ara continuem aquí amb una cançó que també és dels anys 60, començaments dels 70, la va gravar aquest senyor, que potser no és l'original, potser us sorprendrà una mica, perquè és una cançó que aquí a Espanya l'havíem escoltat molt pel Duo Dinámico, però avui l'escoltarem pel senyor Cliff Richard, un tema que es diu Poesia en moviment.

El senyor Cliff Richard, què us ha semblat aquesta versió de la seva poesia en moviment? Com deia, una cançó que ja triomfava a mitats dels anys 60, o sigui que ja té ben bé 50 anyets aquesta cançó. Continuem, ja sabeu, aquí esteu amb els Beats Carrosses, vaja, escoltant música, que era famosa, doncs la gent que ara som això, Beats Carrosses, però encara estem vius, encara ens agrada recordar aquella música tots els dissabtes, de 9 a 10 del matí. I ara continuem aquí amb una cançó doncs, que d'un grup que també triomfava a meitat dels anys 60, ja ells eren The Creedence Clearwater Revival, amb una cançó que ens parla doncs d'una banda viatgera.

Traveling Man, la banda viatgera dels senyors de Creedence. Aquesta era, doncs, per si no estàveu ben desperts, doncs per despertar-vos del tot. Aquesta ha sigut mogudeta, eh? Aquesta, segurament que us ha, potser us ha agafat una mica d'allò, però espero que hàgiu recordat. Espero que esteu recordant aquí la música. La música, com ara, uns senyors de... Aquest era el Tony Orlando, ell tenia un grup que es deia Down, i una de les cançons també així que no eren pausades, que eren una mica més mogudes, era aquesta, Dona tres cops.

Els senyors de Down amb aquesta dona tres cops, un tema que segurament tots recordeu també, i més d'un l'haureu ballat, i segurament que heu fet allò d'aixecar els braços i fer veure que donàveu tres tocs, perquè això era una cosa molt corrent quan escoltàvem aquesta cançó dels senyors de Down. I ara, doncs, continuem aquí, perquè parlant de l'estiu i parlant del bon temps i parlant de la música i parlant de... I, doncs, per anar a la platja, el primer que has de fer, doncs, és tenir un dia solejat. I el tema que ens ve ara, doncs, és de Bonnie M. I ens parla d'això, de solejat.

El senyor de Boniem, amb el seu assolellat aquest, ni una cançó que ballàvem, ja a les discoteques, ja a mitats últims dels anys 70. I ara, doncs, a començaments dels 70, una de les primeres cançons, un dels primers èxits d'aquest senyor que escoltarem ara, el senyor Juan Pardo, era després de deixar el duo amb el senyor Júnior, va treure un LP en solitari ja, amb paraules, una cançó doncs, que es deia així, paraules, un tema doncs, que, com dic, triomfava, començava a fer d'allò a començaments dels anys 70. Paraules, Juan Pardo.

Juan Pardo, Palabras, una cançó, com deia, que triomfava ja a començaments dels anys 70, ja el canvi de dècada era quan aquest senyor, com deia abans, es va separar de l'altre component del senyor Júnior i va començar a fer cançons en solitari i, com deia, triomfaven cançons com aquesta. I els que també triomfaven a començaments, als anys 70, ja a mitjans, eren els senyors de Kool & The Gang, i doncs hi tenien una cançó, doncs, per celebrar, doncs, tot, quan un sant, un compleany, tot, aquesta cançó es diu això, Celebrem!

Bueno, encara que siguem vells carrosses, doncs, com diu la cançó aquesta, ens mantenim vius, eh? Ja sabeu, estarem aquí, intentarem estar amb tots vosaltres tot aquest estiu. Els dissabtes de 9 a 10 del matí. Aquí Pep Cosidó, que us ha estat posant la música i recordant aquella època, doncs, que era tan maca, el cara que ja, això... Llavors érem joves i ens agradava ballar d'una manera i ara encara que recordem tota aquesta música potser ja no tenim esma per ballar-la. Espero que hàgiu passat una hora distreta i que torneu a l'altre dissabte a escoltar el Pep Cosidó aquí als Vells Carrosses, la música que ens mantingui vius encara que sigui vella. Molt bona setmana i celebreu tot el que vulgueu i passeu-s'ho bé i torneu a escoltar Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

0: arribi als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

0: Refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

casa. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir.

0: pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix de més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Els 70.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molt

0: Calafell Ràdio, que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, Marc!

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dissabte 27 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: Continua la celebració de la Festa Major de Calafell Platja. Avui dissabte tindrà lloc el 8è concurs de ranxos mariners, la 17a trobada de patí català, la trobada de samarretes i les cercaviles, entre altres activitats. De seguida ampliem aquesta notícia, que és la que encapçala els informatius del dia d'avui. Abans, fem un repàs dels titulars. Comencen en breu les activitats infantils a les biblioteques de Calafell. Seran principalment al mes de juliol i agost i és necessari fer inscripció prèvia. Fins al 3 de juliol es durà a terme una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el marc del conveni amb la Universitat de Barcelona. La Cambra de Tarragona ha inaugurat aquesta setmana una nova oficina de gestió empresarial al Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès organitza, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, un cicle de xerrades informatives per explicar a la ciutadania el Plater, el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya i l'impacte que pot tenir als municipis de la comarca. Un sistema intel·ligent permetrà detectar irregularitats en camions i autocars a les autopistes. A banda de ser més selectiu i millorar la seguretat, el nou mètode servirà per recopilar informació per endreçar l'AP7. La Diputació de Tarragona obre la convocatòria d'ajuts per a entitats per a actuacions de protecció i millora del medi ambient. I el titular esportiu amb el David Burillo. Endavant.
2: Avui descobrirem la vessant més esportiva de la dansa tradicional catalana amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, continua la celebració de la Festa Major de Calafell Platja. Avui dissabte tindrà lloc el 8è concurs de ranxos mariners, la 17a trobada de patí català, la trobada de samarretes i les cercaviles, entre altres activitats. Fem un repàs del programa d'activitats. A les 11 del matí, a la plaça Alcalde Romeu, el joc de l'any, competi qui peti. A partir de 11:45, a la plaça Alcalde Romeu, tindrà lloc el 8è concurs de ranxos mariners a càrrec d'esgangalats i els paterols. A partir de les 12, al varador de davant de l'Espineta, la 17a trobada de patí català. Després, a la 1 del migdia, tindrà lloc el vermut de festa major i la trobada de samarretes a la plaça Alcalde Romeu. A 6:45 de la tarda, des del passeig marítim a l'alçada del carrer Àngel Guimarà i fins a la plaça del Manila, tindrà lloc la cercavila tradicional. A les 7, des de la plaça dels Països Catalans i fins a la plaça del Manila, la cercavila gegantera. A 7:45 de la tarda, darrere el monument del pescador, futbol a la sorra, solters contra casats. A les 8 del vespre, al centre cívic, cinema Iris, film en jazz. Concert a càrrec del cor Josep Rossinyol, del casal de Rubí i del cor Orfeó Calafellenc. A 11:45 de la nit, a la plaça de l'Alcalde Romeu, concert i ball amb l'orquestra La Chata. I a 11:45 de la nit, també a la plaça del Manila, concert jove amb els grups La Banda del Cotxe Rojo i Spotify. Ara tot seguit escoltem a la Júlia Crispín dels Esgangalats als micròfons de Calafell Ràdio.
3: Tenim a les 11, comencem amb el... amb la gimcana, que és el joc de l'any, Competi qui peti, que és aquesta gimcana que vam fer l'any passat per primera vegada, que va ser super, bueno, molt espectacular, perquè hi havia més de gairebé 200 persones. I és una gimcana que l'hem preparat amb un format que poden jugar tanta gent com vulgui, perquè és virtual. Virtual, jo ho explico, perquè no és 100% virtual. Nosaltres preparem unes proves que... els jugadors poden demostrar que l'han fet amb una foto o amb un vídeo, no? Són com 10 reptes, diguem. Llavors, nosaltres assignem a cada grup una persona que és una persona esgangalada, que rep aquestes proves i valida si han passat la prova o no. Per tant, això ens allibera doncs, de tota aquesta feina que teníem de dir, bueno, és que no poden venir més grups perquè no som més voluntaris. Doncs ara, d'aquesta manera, com que és amb el mòbil, doncs clar, una persona es pot encarregar de revisar 2, 3, 4 o 5 grups, els que calguin, i és molt xulo perquè al ser més lliure, doncs els nens també gaudeixen moltíssim i són proves doncs potser de ficar-se a l'aigua, de fer balls. L'any passat va ser molt divertit i enguany doncs hem seguit amb aquesta línia perquè ens ho vam passar molt bé.
0: Com hem dit abans, el concurs de ranxos mariners començarà a 12:45.
3: També a la plaça Alcalde Romeu, el que el punt de trobada de la gimcana també és a la plaça Alcalde Romeu. És que el plat serà l'arrossejat, l'arrossejat calafellenc, que no és amb arròs, que és amb fideus.
4: Sí, sí, sí, ha quedat clar, ja.
3: Sí, jo crec que ja ha quedat clar. I res, la recepta típica.
4: Molt bé.
3: Es farà el dinar i enguany, un cop es faci el dinar, hi ha el vermut, que també és el canvi diferent. I així doncs farem el sorteig dels premis del Correbars, es donarà el premi del concurs de ranxos, que també serà, li han donat un toc diferent, que serà sorpresa, ja ho veurem, jo tampoc ho sé. I també amb els participants de la gimcana farem festeta, que això sempre és xulo.
0: La Festa Major de Calafell Platja s'allargarà fins al dilluns 29 de juny.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Les biblioteques de Calafell han preparat una àmplia programació d'activitats infantils per als mesos de juliol, agost i principis de setembre. Totes les propostes començaran a les 11 del matí i es repartiran entre les biblioteques Ventura Gassol i la Casa Nova de Segur. La programació arrencarà el 2 de juliol a la Biblioteca Casa Nova de Segur amb un taller de cianotípia a càrrec de Casa Magenta, adreçat a infants a partir de 4 anys. El 9 de juliol, la Biblioteca Ventura Gassol acollirà el taller en anglès The Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio per a nens i nenes de 5 a 10 anys. Les activitats continuaran el 13 de juliol amb el taller Fem Smile, impartit per Cíntia Branco per a infants a partir de 5 anys. La ciència també serà protagonista amb dos tallers de Pendulum. El 23 de juliol, a Ventura Gassol, es descobrirà el sorral magnètic, mentre que el 30 de juliol, a la Casa Nova de Segur, els participants experimentaran amb líquids. Amb dues activitats són per a majors de 6 anys. Durant el mes d'agost, la programació començarà el dia 6 amb un taller per crear una gorra marbrejada a càrrec de Casa Magenta, a la Biblioteca Ventura Gassol. El dia 13, Casa Nova de Segur oferirà una sessió de contes per a nadons amb la botzina i l'espectacle Sons de Mar, pensada per a infants de 0 a 4 anys. L'endemà, el 14 d'agost, la Cíntia Branco dirigirà un taller per elaborar sorra màgica, destinat a infants a partir de 6 anys. El dia 20 serà el torn de Montbí, amb un taller per crear un ambientador amb cera d'abella per a nens i nenes a partir de 5 anys. Les activitats continuaran el 26 d'agost a la Biblioteca Ventura Gassol amb un taller per confeccionar un cavall o un unicorn, a càrrec de la Cíntia Branco. El 27 d'agost, a la Casa Nova de Segur, tornarà a acollir el taller en anglès The Magic Story Bag, amb Isabella DiCaprio. I el 28 d'agost, la Biblioteca Ventura Gassol oferirà una nova sessió de contes per a nadons amb la botzina, aquesta vegada amb l'espectacle Sons de Nit. Finalment, la programació es tancarà el 3 de setembre amb un taller familiar de Montbí per elaborar flors amb cera d'abella, que tindrà lloc a la Biblioteca Ventura Gassol. Les activitats són gratuïtes i ofereixen una proposta variada de creativitat, ciència, contes i aprenentatge en anglès perquè els més petits gaudeixin de l'estiu a les biblioteques de Calafell. Cal fer inscripció prèvia al WhatsApp 687-271-373. Repeteixo, 687-271-373. 71-373.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Fins al 3 de juliol es durà a terme una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el marc del conveni amb la Universitat de Barcelona. Es tracta del projecte Caracterització Social i Funcional dels Nuclis Urbans de la Cusatània, subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, coordinat des del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. Així doncs, des del 20 22 de juny ja van començar i estaran fins al 3 de juliol 12 alumnes del grau d'arqueologia que estan realitzant les pràctiques al jaciment calafellenc sota la direcció dels arqueòlegs Jaume Noguera, de la Universitat de Barcelona, i Josep Pou, de l'Ajuntament de Calafell, i amb la supervisió de la també arqueòloga de l'equip de Calafell Històric, Georgina Castells.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Obrim la plana comarcal. La Cambra de Tarragona ha inaugurat aquesta setmana una nova oficina de gestió empresarial al Vendrell. El nou servei s'ha instal·lat a l'Eina Espai Empresarial i té com a objectiu facilitar tràmits, oferir assessorament i acompanyar empreses, autònoms i emprenedors de la comarca. Durant la inauguració, la presidenta de la Cambra, Laura Roger, ha destacat que la institució ja treballava des de feia anys amb el teixit empresarial del Baix Penedès, però que aquesta nova oficina permetrà reforçar la proximitat i ampliar els serveis. Segons ha explicat, la iniciativa també vol simplificar els tràmits administratius i oferir un suport més directe als projectes empresarials. Per la seva banda, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha assegurat que l'oficina és fruit de la col·laboració entre la Generalitat, la Cambra de Tarragona i l'Ajuntament, i que contribuirà a consolidar l'Eina com a espai de referència per a la creació i el creixement d'empreses. En la mateixa línia, el secretari general d'Empresa i Treball, Pol Gibert, ha afirmat que aquesta actuació s'emmarca en les polítiques del govern per reduir la burocràcia i millorar la competitivitat del teixit empresarial. La nova oficina de gestió empresarial centralitzarà diversos tràmits en un únic punt d'atenció, amb la voluntat de convertir-se en un nou impuls per al desenvolupament econòmic del Vendrell i del conjunt del Baix Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I a la plana comarcal també, el Consell Comarcal del Baix Penedès organitza, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, un cicle de xerrades informatives per explicar a la ciutadania el Pla T, el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya i l'impacte que pot tenir als municipis de la comarca. Les sessions serviran per donar a conèixer com afecta el pla a cada municipi, la zonificació prevista, l'assignació de potència renovable, els terminis d'aplicació i el procediment per presentar al·legacions. Les trobades també inclouran un torn obert de preguntes perquè els assistents puguin resoldre dubtes i debatre sobre el futur energètic del territori. Les xerrades tindran lloc el dia 1 de juliol a Bellvei a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Patronal i al Vinyana a les 8 del vespre a la Sala d'Actes de la Cooperativa. L'endemà, 2 de juliol, serà el torn de la Bisbal del Penedès a 6:15 de la tarda a l'Auditori del Centre Municipal de Cultura i de Llorenç del Penedès a les 7 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament. Les ponències aniran a càrrec d'Àlex Medrano, d'Envolta Energia. Des del Consell Comarcal es destaca que aquestes sessions són una oportunitat perquè la ciutadania conegui de primera mà el contingut del Pla T i entengui com pot influir en el seu desenvolupament energètic dels municipis i del conjunt del Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: A la plana general, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presentat aquesta setmana la xarxa d'estacions de control i anàlisi del transport, un sistema intel·ligent instal·lat en trams de l'AP7 i la C33 que permet obtenir remotament i en temps real diferents dades de camions i autocars per detectar irregularitats. Les estacions incorporen tecnologia per llegir remotament el tacògraf, pesar vehicles i verificar la ITV o l'assegurança. En cas de que el sistema detecti algun incompliment o perill, envia una alerta a un panell on s'informa el conductor que es desvia a una zona segura per tal que els Mossos o inspectors de la DGTM facin una inspecció presencial. Ara tot seguit escoltem a la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: En aquest cas, a part d'agilitzar la mobilitat, és a dir, separar el gra de la palla, no?, i abocar els recursos en allò més necessari, ens adverteix dels casos on no és necessari aturar el vehicle i l'alerta, en canvi sí que ens assenyala aquests que han de ser aturats, i es mantenen, per tant, totes les garanties amb aquesta tecnologia.
0: Sílvia Paneque no descarta aplicar la nova tecnologia en vehicles lleugers o d'altres usos.
5: El projecte s'ha desenvolupat pensant en els vehicles pesats i, per tant, s'ha desenvolupat amb aquesta mirada. Però no és menys cert que amb aquestes dades que anirem obtinguent aquestes 24 hores, no?, d'aquests arts, podem pensar en desenvolupaments futurs, en vehicle o fins i tot, dèiem, amb aquesta línia en què anem avançant des del departament i a nivell d'infraestructures, no, d'aquestes infraestructures intel·ligents o que poden establir fins i tot un diàleg, no, entre el vehicle i el propi dispositiu.
0: Amb una inversió de 4,4 milions d'euros, la xarxa està formada per 8 estacions, 7 d'elles ubicades en diferents punts de la P7 i una a la C33. Totes elles estan formades per un arc instal·lat sobre la calçada i equipat amb sensors, càmeres, sistemes de passatge dinàmic i connexió a base de dades. Aquest conjunt d'eines permet identificar selectivament els vehicles amb més probabilitat d'incomplir la normativa, incrementant l'eficàcia dels controls i reduint risc a la xarxa viària.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Aquest mes de juny, la Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria d'ajuts per al desenvolupament d'actuacions de protecció i millora del medi ambient. Enguany, aquesta convocatòria, que compta amb una dotació total de 700.000 euros, inclourà 3 línies d'actuació subvencionables: educació, sensibilització i comunicació ambiental. Actuacions adreçades a fomentar el coneixement, la conscienciació, la implicació activa i el canvi d'hàbits de la ciutadania en relació amb la protecció del medi ambient, l'adaptació el canvi climàtic i la transició ecològica, així com a promoure la conservació del medi natural. Accions formatives, tallers, campanyes de sensibilització, materials divulgatius, iniciatives de comunicació ambiental i processos de participació social. També una altra línia, la conservació, la millora i restauració del patrimoni natural. Actuacions orientades a la conservació, restauració i millora dels ecosistemes terrestres, marins, litorals i d'aigua continental, així com a la protecció, recuperació i seguiment d'hàbitats i espècies d'interès natural, incloses les espècies de fauna marina. S'inclou l'execució d'actuacions de restauració ecològica, control d'espècies invasores, reducció de residus en el medi natural i marí, millora de la connectivitat ecològica, foment de la biodiversitat, eliminació d'espècies exòtiques i actuacions d'adaptació al canvi climàtic, així com projectes de regulació d'ús públic associats en aquests espais. I una tercera línia, la gestió forestal sostenible, accions encaminades, en aquest cas, a executar una gestió forestal sostenible, la prevenció d'incendis forestals i l'adaptació dels ecosistemes forestals al canvi climàtic. Les sol·licituds es podran presentar fins al 24 de juliol, mitjançant el tràmit específic disponible a la seu electrònic de la Diputació de Tarragona. S'hi pot accedir a través de la guia de serveis. El web és dipte.cat/serveis. Repeteixo, dipte.cat/serveis.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
2: La dansa tradicional és cultura, patrimoni i identitat, però també és esforç, disciplina i treball en equip. Darrere de cada actuació hi ha hores d'assaig, preparació física i coordinació entre els dansaires. Avui volem descobrir aquesta cara menys visible de la dansa amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa. Amb elles parlarem de la preparació que hi ha darrere dels escenaris, de la convivència entre generacions i de com es viu una passió que combina tradició, activitat física i compromís amb la cultura popular. Tot seguit, us deixem amb els millors moments de l'entrevista. Arriba un punt en què la dansa tradicional, a part de cultura, que sempre és com que s'etiqueta en aquest àmbit, també és un esport. Fins a quin punt vosaltres considereu que la dansa tradicional és una activitat esportiva?
6: Home, s'ha de tenir resistència, coordinació...
3: Flexibilitat. També. Hi ha un seguit de condicions físiques que hi han de ser i, si no, pues, evidentment han de ser treballades perquè, bueno, perquè no tothom aguanta. Vull dir, al final sí que hi ha un component artístic que també és molt important i s'ha de tenir en compte, eh? Vull dir, no ho podem deixar de banda. Però, clar, sense unes condicions físiques ben treballades, una persona no aguanta.
6: I constància, constància. Sí. I compromís. Sí. Bueno, i també ja es treballa en equip, no? Perquè si no és com un partit de tennis, que si, no, o sigui, som un grup i hem de ser constants i hem de tenir molts assajos, perquè la coordinació de vegades, per exemple, en el cas de veteranes, no? Veteranes són molt poquetes. Vam començar el 2011-2012 perquè les nostres filles filles i fills ballaven a l'infantil i veiem que aquella edat de 12 a 13 anys que marxaven i vam dir, doncs fem un grup de pares. Algunes ja havien ballat a l'esbar, però d'altres, com per exemple jo porto des de l'any 2011 ballant, vull dir, porto poc, però bueno, aquí estoy. I perquè veiessin ells el tema del seguiment, de la constància, del treball en equip, i clar, nosaltres, per exemple, ara som 6 veteranes, que quan no una, si no calentem bé, doncs si tinc mal el turmell, que si em fa el genoll, que si em fa mal el braç, i clar, aquestes coses és perquè hem de fer un bon calentament. I força els braços, perquè la posició, totes aquestes coses, que la joventut també els hi costa, eh? Mm. No m'estic tirant de pedra sobre les veteranes, però sí que és important a l'esport, en el que és l'àmbit de la dansa.
7: Sí, totalment. Nosaltres també, evidentment, ho notem. Vull dir, al final fem assajos d'hora i mitja, i ara, sobretot quan s'acosta a Festa Major, ampliem una miqueta per anar reforçant i portar les coreografies més segures. I ens ho notem, al final és molt de cardio, molta força, saltem molt, per exemple, ara estrenarem Marina, i evidentment Marina saltes molt, fem morisques, per exemple, bueno, hi ha molt de salt, vull dir que al final és un seguit de condicions físiques que es treballen, i acabem els assajos, evidentment, rebentats. I tot això, evidentment, complementat amb la rutina de cada dia. En el nostre cas, que som joves, pues, cadascú pues, estudia, treballa i, bueno, i al final pues, arribem a les 9 ja rebentats de tot el dia, doncs bueno, hem de tirar endavant un assaig d'una hora i mitja i hi ha d'haver doncs, aquesta disciplina també, no?
2: Expliqueu-me cadascuna, perquè tenim dos representants de dos grups diferents, així també veiem com les diferents dinàmiques que hi ha a cada grup. Com és un assaig normal del vostre esbart?
6: A veure, veteranes, ja et dic, quan a vegades són 4, a vegades són 6, però bueno, comencem una mica, fem exercicis de calentament, no? Com que estem al gimnàs a l'hivern més que res, ara a l'estiu ho fem al carrer, perquè fa molta calor al gimnàs, caminem una estona, fem una miqueta d'exercici de braços, d'estiraments, salts, uns petits salts. Bueno, pensa que nosaltres som la més jove, em sembla que té 51 o 52, i la més gran en té 64 o 65, vull dir, quan anem a la roda de veterana som les més joves, però som gent que ja la nostra flexibilitat i tal no és la mateixa, no?, que el cos de dansa, però sí que fem una mica de calentaments perquè si no els turmells, els braços, ens cansem una miqueta. I després anem fent i suant. Exacte. Els passos que fem. Tampoc els balls que fem són massa exagerats per als salts. Morisques n'hem arribat a fer, però de moment ara... De moment estem amb balls una mica més senzills.
7: En el nostre cas, doncs bé, quan arribem... Evidentment sempre hi ha un punt, no?, de trobada, de posar-nos al dia, perquè al final també... Som més enllà d'un grup d'esbart, també som un grup d'amics, la majoria de nosaltres ens coneixem de tota la vida, però les persones que no ens hi coneixem també evidentment són superben incloses, i bueno, hi ha aquest trobament de parlar una miqueta de com ens va el dia, com ens va la setmana.
6: La vessant social, que diem.
7: Sí, exacte, clar. Exacte. Llavors a partir d'aquí ja també hi ha una miqueta un procés individual d'escalfament, i a partir d'aquí ja doncs, comencem a fer els assajos, i si s'han de fer repeticions amb les correccions que la Núria Palau, que és la directora, i la persona que ens assaja doncs, ens proposa, doncs es fan repeticions i així fins, evidentment, aconseguir certa perfecció.
2: Abans ho dèieu, però ara a veure si podem aprofundir una mica. Quines qualitats físiques s'han de tenir o s'han de treballar per poder ballar dansa tradicional?
6: A veure, qualitats físiques. Resistència... Sí. Una mica de cardio, que deies.
7: Exacte,
6: tu, no?
7: Exacte, flexibilitat també una mica, perquè al final alcem cames.
6: Coordinació, que no és ben bé, però la coordinació física, o sigui, tu no pots tenir el braç tipo cruzant o...
7: I completament diferent que les cames, no?
6: Sí, vull dir, has de coordinar la coordinació braços i cames és molt important. Ritme.
7: Ritme, evidentment.
6: Que en aquest cas també en esport és important i no sé...
7: Jo crec que això és el principal, i després en relació als valors jo crec que s'assimilen molt a lo que és a qualsevol disciplina esportiva, que són, evidentment, el treball en equip crec que és essencial.
6: Benestar físic i mental també, perquè t'ajuda una mica a sentir-te bé quan les coses et surten bé, no?
7: Exacte. Sobretot crec que també molt de respecte entre nosaltres, evidentment a la persona, la professora, el docent en qüestió, però ha de ser com un respecte mutu, vull dir, una disciplina, venir, i encara que tu aquell dia no et sentis amb prou forces, perquè evidentment la rutina esgota, sobretot és molt important, doncs, mantenir, no sé com dir-ho, el porte, no? És a dir,
6: sí,
7: continuar endavant.
6: I compromís, clar.
7: Exacte, i molt de compromís. Mm-hmm. Això en quant a valors.
6: Sí, la Cristina Penya, que és la directora de Veteranes, també és important, que ens marca molt el tema del compromís, perquè sent poquets, amb ells els hi passa igual, són sí, uns quants més, però si no vens...
7: Sí.
6: No ballem, així
7: costa
6: de clar.
7: Costa molt veure també el resultat final, si no estem tots assajant.
2: A banda de parlar d'esports, també hem parlat de necessitats, i aquesta és la seva suggerència.
6: Que volem un local.
7: Volem un local, volem recolzament.
6: Volem un local, volem un espai per assajar, sí, amb tranquil·litat, i no haver de demanar permisos per entrar, sí, i sortir dels llocs, per agafar una faldilla o unes, sí, panderetes o... I, bueno, no sé, és la carta als Reis que cada any fem. Sí.
2: Amb l'arribada de l'estiu i les festes populars, l'Esbar podrà mostrar la feina que ha anat fent aquest any. La primera ocasió per anar-los a veure serà aquest diumenge 28 a les 8 del vespre a la plaça del Manila, on tindrà lloc la seva ballada tradicional de la Festa Major.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.

0: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui dissabte 27 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Fins aviat, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Veneçuela busca contrarrellotge supervivents dels terratrèmols de dimecres. Avui continuen trobant gent en vida. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Es manté la xifra de 920 morts, però hi ha 50.000 desapareguts i moments d'esperança, com aquest, en què han rescatat un nadó. Vinc! Per cert, que puja de 119 a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a Veneçuela després dels terratrèmols. L'altre punt d'interès del dia és a Ferraz. Pedro Sánchez es defensa al comitè del PSOE assegurant que ha actuat amb contundència contra la corrupció. Uns arguments, Madrid al vigil, que els barons del partit li compren.
2: Sí, Sánchez no se surt del guió i admet que no han fet prou per desfer-se de la corrupció, però també defensa que han estat contundents. Insisteix que val la pena continuar i demana coratge als seus per encarar la recta final de la legislatura sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques de maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. Per ara, un comitè federal plàcid amb només una veu crítica, la d'Emiliano García Page.
1: Això, el PSOE i el PP, Alejandro Fernández revalida com a president del partit a Catalunya i ja té número 2, és Juan Fernández, Barcelona. Àlex Giral, Robert, bon dia.
3: Bon dia. Si ha estat en un congrés que estava pendent de fer-se des del 2022. Els populars han reivindicat Catalunya com la punta de llança del partit per desallotjar de la Moncloa Pedro Sánchez, a qui Feijó ha acusat de ser el cap de govern més tirà des de Francisco Franco.
1: Ho ampliarem. I del món, a més de Veneçuela, avui també estem pendents dels atacs entre els Estats Units i l'Iran, que no s'aturen malgrat l'alto al foc. Washington ha bombardejat al sud de l'Iran com a resposta als atacs a un vaixell que creuava l'estret d'Hormuz. I tot això en un dissabte farcit

0: sabrem qui són abans d'arribar a dos quarts. I a partir de llavors, els esports. Sergi Camps, amb quins titulars avui?
1: Doncs farem la ressaca del partit entre Espanya i l'Uruguai, partit del Mundial d'aquesta matinada, l'ha guanyat la selecció espanyola, però alerta el show de El Loco Marcelo Bielsa en la roda de premsa posterior a aquest partit. No ha deixat indiferent ningú l'exentrenador de l'Espanyol, entre d'altres. També repassarem la cursa de motos. Tenim avui la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. La cursa comença a les 3, en farem la prèvia. I alerta, notícia d'última hora, perquè la catalana Mireia Benito s'ha proclamat ara fa uns minuts campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. D'aquí uns minuts la sentim.
0: Ara trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència destacada a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Doncs la majoria de carreteres se circula amb molta tranquil·litat, però els punts de rellevància de retencions els trobem a la G600 a Tordera, en sentit sud cap a Blanes, també la C60 a Argentona, en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32, i finalment la B20 a Montgat, en sentit nord cap a la C32. Això és tot des de l'equip viari.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genuer, un cap de setmana amb temperatures de ple estiu.
4: Sí, temperatures de finals de juliol o de canícula d'estiu, el que estem tenint, i sobretot a les comarques de Girona, on els termòmetres estan tornant a superar els 35 graus, i no descartem que, tal com va passar ahir, pugui haver-hi alguna xifra pròxima als 38 o 39, especialment entre el Pla de l'Estany, punts interiors de l'Empordà, Gironès, que és on el termòmetre s'està disparant més. També, de fet, al Segrià i Pla d'Urgell, Noguera, les temperatures oscil·laran valors doncs d'aquestes xifres de 36 a 38 o 39. A la resta, doncs, calor intensa, amb bonança, algun núvol aquesta tarda al Pirineu, poc important, marinades actives, sobretot a l'Empordà, aixecant una mica d'onatge, algun núvol baix cap al delta de l'Ebre, bé, tot plegat esperant el canvi de temps que arriba demà, sobretot a partir de la tarda. No ho farà de manera general, però s'inicia doncs un procés meteorològic que farà bàsicament que la setmana que ve les temperatures normalitzin una mica, parlem d'una calor una mica més normal per l'època. Demà, concretament al matí, encara ho notarem poc, alguns núvols prims, alguns núvols puntuals, però sí que a la tarda arribarà més nuvolositat al terç oest del país, a més amb possibilitat de ventades per les tempestes, que de moment sembla que quedaran cap a la zona d'Osca i Aragó i que localment poden ser intenses. Algunes d'elles sí que arribarien al nord de Lleida, cap a l'Aran, hi ha alguns avisos en aquest sentit per demà a la tarda, i a la resta, sobretot, aquesta tendència a que es mantingui la calor intensa, però a últimes hores a anar afluixant. De fet, demà el descens de les temperatures l'esperem sobretot al Pirineu i a la franja de Ponent. Començarem la setmana que ve amb ruixats de tarda, sobretot al nord i al nord-est del país, i amb aquesta tendència que la temperatura es normalitzi ja, sobretot, de cara a l'entrada de juliol.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Les 2:06. I marxem en primer lloc cap a Veneçuela, on els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar supervivents d'entre la runa després del doble sisme de dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país i el més afectat pels terratrèmols. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar en les pròximes hores perquè hi ha 50.000 persones encara desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis d'emergències locals, amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans, que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal, recopilant aigua, menjar i roba.
6: recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
5: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El xavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
0: I ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts i 5 víctimes mortals. Aquest matí el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, actualitzava les xifres.
7: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5 desgraciadamente fallecidos.
0: Marxem ara cap a Madrid perquè el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència. Davant el Comitè Federal de la Formació, que ha donat el tret de sortir del nou cicle electoral, el també president espanyol ha descartat fer una doble votació el dia de les municipals, al maig de l'any que ve. Un comitè federal que s'ha fet la mateixa setmana que s'han sabut les condemnes a José Luis Ábalos i el seu exassessor, Koldo García. Nova connexió a Madrid. Alba Gil, bon dia.
8: Bon dia, Eva. Sí, un discurs sense gaires novetats o sorpreses, amb un guió molt similar al que ja va pronunciar aquesta mateixa setmana al Congrés. Per tant, poca autocrítica, admet Sánchez que no han fet prou per extirpar la corrupció i divideix els casos en tres categories. Les mentides, diu, contra la seva família, la investigació a Zapatero amb qui tanca files i les persones concretes que s'han aprofitat de la seva posició en al·lusió a Cerdán, Ábalos o Leire Díez. Però assegura que sempre han estat contundents.
9: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
8: Sánchez treu pit de les mesures de control intern anunciades, tot i que moltes encara no han entrat en vigor. I insisteix que vol continuar fins al 2027 i més enllà. Per això demana coratge i determinació als seus per encarar aquesta recta final de la legislatura. Posa en marxa així la maquinària electoral, però sense entrar a valorar les patacades dels darrers comicis i també sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició com aquesta.
9: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
8: El comitè encara està en marxa, ara ja porta tancada amb les intervencions dels diferents líders territorials.
0: I pel que fa als barons territorials, tots han tancat files amb Sánchez, menys Emiliano García Page, que ha tornat a demanar eleccions, oi, Alba?
8: Sí, és l'única veu discordant, com ja és habitual, aquesta, la del president de Castella-La Manxa, que ha arribat a Ferraz demanant claredat, autocrítica i respostes, però sobretot garanties que el partit no s'ha finançat tan bé.
10: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal, o es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria.
8: Ja dins la reunió també ha assegurat que avui la situació és pitjor que ara fa un any i per això ha tornat a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o una moció de confiança. A diferència de Page, la resta de barons han donat suport incondicional a Sánchez, com Salvador Illa, que subscriu completament i sense matisos les seves paraules. Ho deia així en arribar.
11: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
8: Encara falten moltes intervencions, s'han demanat més d'una trentena de torns de paraula i, per tant, caldrà veure fins on arriba el debat intern.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Alba. I a la clausura, del Congrés del PP de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui acusa de trinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave dels populars catalans ha servit per renovar la direcció. Alejandro Fernández ha sortit reelegit amb més del 97% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general del partit, el número 2. Barcelona, Àlex Giralt-Robert, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Sí, Feijóo ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a fer costat a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit, amb una tirania que no es veia des de Franco.
13: Señor Sánchez, lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
12: Feijóo ha parlat d'una immoralitat i una indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
13: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
14: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
12: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
14: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
12: I és que precisament la mala maró entre Feijóo i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys, s'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP de Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
2: Gràcies, Àlex, molt bon dia.
12: Adéu, bon dia.
2: I del món, pendents també de l'Iran, també d'Ucraïna, es manté de moment la tensió al Golf Pèrsic i l'Estret d'Hormuz després dels últims atacs dels Estats Units i l'Iran, que s'acusen mútuament de violar l'alto el foc. En les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. També ha impactat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'Estret Vicent Mifsud.
15: La Guàrdia Urbana Revolucionària Iraniana diu que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió després que els Estats Units va bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després del memoràndum signat entre els dos països per allargar l'alto el foc i negociar la fi de la guerra. La fragilitat dels pactes a l'Orient Mitjà també s'ha comprovat al Líban. Israel ha atacat amb un dron al sud del país veí just l'endemà de signar un acord de seguretat a les autoritats de Beirut. El text signat a Washington arriba després de mesos d'hostilitats a la frontera amb la milícia xiïta de Hezbollah, que s'oposa a l'acord.
2: I mentrestant, Ucraïna ataca amb míssils de producció pròpia Flamingo, instal·lacions russes de fabricació de sistemes d'artilleria a la regió de Volgograd. L'atac ha causat una desena de ferits, incendis i desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Palesen la creixent capacitat de Kiev d'atacar objectius ben endins de territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, ha obligat les autoritats a declarar la situació d'emergència. D'aquesta manera, els ciutadans russos perceben de manera cada cop més intensa els estralls de la guerra. I mentrestant, a Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme. Si ho heu sentit bé, a l'esoterisme, per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats que tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Anem ara cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
16: Bon dia. Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
17: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
16: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
17: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
16: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kirill és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic. catòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que està il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: I una tercera notícia encara amb Rússia com a protagonista, perquè aquest país ha entrat a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol, Maite Cortó.
18: Sí, avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la nova llista de països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a aportar-hi els diners o a fixar-hi el domicili fiscal. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia al llistat de paradisos fiscals serà molt limitat, ja que el comerç a Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. En canvi, surt a la llista Gibraltar després de 35 anys, gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També deixen de ser considerats paradisos fiscals països com Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago.
0: I per cert, que parlant d'intel·ligència artificial, diversos experts pronostiquen que en un futur canviarà la manera com les empreses pagaran els agents d'IA. Es passarà de pagar quotes mensuals, anuals o per cada ús, a fer-ho per una feina ja resolta.
18: Això és el que preveu el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Carles Menéndez Ortega, que explica que els agents d'intel·ligència artificial van més enllà que els bots de conversa

0: hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanui i Alins i de Peralta de Calassans també han pogut començar a tornar a casa aquest migdia. I a casa nostra també estan controlats els incendis de Tiana, al Maresme, on encara treballen 15 dotacions dels bombers, i el de Tàrrega, a l'Urgell. I del foc ara parlem d'una altra qüestió, també vinculada amb l'estiu, que amb l'entrada de l'estació l'Ajuntament de Camarasa, la Noguera, està reforçant la seguretat dels banyistes de l'espai natural protegit Maria Rúbia, situat a la llera del riu Segre. Es tracta d'un espai amb forts corrents que poden ser perillosos. De fet, en els darrers 2 anys, 3 persones han mort mentre es banyaven en aquesta zona. Camarasa, Alba Mor.
1: L'alta afluència de visitants durant els mesos d'estiu obliga el consistori a aplicar mesures de seguretat i de convivència. Un equip de professionals treballen a la zona com agents cívics que vetllen perquè els usuaris respectin l'entorn i per advertir de la perillositat de banyar-se en aigües fluvials. En parla la regidora de Turisme de Camarasa, Elisabet Lizaso.
2: L'aigua dolça no té flotabilitat i hi ha molta corrent, i les pujades i baixades d'aigua també fluctuen en funció de, com bé sabeu, la central que tenim aquí. S'ha de respectar que és un espai salvatge, que no és una piscina, per tant s'ha d'anar amb molt de compte, llegir molt bé tots els cartells on expliquen on et vens a banyar i sobretot estimar-nos molt i tornar a casa, que és lo important.
1: Aquest dispositiu s'inicia a finals del mes de juny i finalitza a finals d'agost o principis de setembre, depenent de la temporada.
0: Aquesta tarda a Barcelona es mobilitza contra la LGTBIQ-fòbia. Amb la marxa de l'orgull LGTBIQ i més, convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre d'altres col·lectius, s'hi han adherit també més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. La manifestació, que té un marcat caire polític, començarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. I on precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Herzliya, Jordi Brascó.
3: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
4: What we're doing here is changing.
5: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans.
4: How do you see human rights in general?
3: Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting.
6: To paint Israel.
7: Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
3: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
8: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
9: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
8: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. poesiainés.cat.
10: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més savis.

0: Sàvies i savis.
1: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en forma més breu amb la Marta Sánchez. La Guàrdia Civil ha trobat una dona de 44 anys morta al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena de Alfaraje.
3: Amb ferides d'arma blanca, la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de principis d'any.
2: I ara un cas oposat. Detinguda una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
3: Els Mossos la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa. El jutjat de primera instància i instrucció de Manresa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona.
2: I a Nova York, l'alcalde ha congelat els lloguers de gairebé 1 milió d'habitatges amb la renda regulada.
3: La mesura de Zoran Mamdan és una de les seves principals promeses de campanya i afecta els contractes del 40% dels apartaments de 5 districtes de la ciutat, segons el diari New York Times. El preu mitjà del lloguer d'un apartament a Nova York arriba als $4,000 al mes, uns 3.500 euros. En el cas d'un habitatge amb la renda regulada és de $1,600, uns 1.400 euros.
2: I ara música. Ens atem aquesta recta final del Catalunya migdia i es nota que ja estem a ple estiu perquè tenim molta música. I Maria Guixà, avui Alejandro Sanz, que actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial, i ara què?
4: Sí, després, a més del seu èxit, del seu pas per Mèxic, ara farà parada a Catalunya, presentarà els temes més recents d'aquest nou àlbum, i ara què, i també oferirà, com no pot ser d'altra forma, una selecció dels seus clàssics imprescindibles. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre. Bon dia, ningú
2: ha demanat, però fa bon dia. I és un cap de setmana farcit de festes majors. Els Pets actuen a Rubí, al Vallès Occidental.
4: És un concert que comença a les 10 del vespre, serà a l'amfiteatre del Parc del Castell, en aquesta mateixa comarca, però en aquest cas a la localitat de Sant Cugat del Vallès, i actuen els Tiets, també en el marc de la seva festa major. Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Precisament això que sentim, Era això, és la cançó de l'estiu que van presentar ahir els de Mataró. El concert comença a 3:15 de la matinada al Parc Ramon Barnils.
2: I al Masnou, al Maresme, també estan de festa major i aquesta nit hi actua Mama Duixa. Estan allà.
4: La platja d'Ocata també hi serà a la Greta. La festa començarà a 10:45 de la nit, durarà fins a les 5 de la matinada, i una miqueta més amunt, a Tossa de Mar, a la Selva. Avui, qui actua és Alfred García i Los Manolos. Ho fan al Festival de Rumba i Música Catalana a partir de les 9 del vespre a la Platja Gran. A Osona, al Festival Cel Obert de Masies de Voltregà, hi actua Judit Nederman i Guillem Roma, i a Granollers, al Vallès Oriental, nova edició del Mushkin Viu, amb 12 hores de música, amb cartell encapçalat per Dan Peralbo i El Comboi. Jo estic per
2: ells i ells per mi. 2 minuts i arribarem a 3:15. 2 minuts, com sempre, per la proposta. La proposta. Que avui està dedicada a tots aquells a qui us agradi la natura i especialment als ocells. Ens aporta la Gemma Bonet. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Està feta per mi, aquesta. I dèiem, Gemma, que a Catalunya hi ha molts indrets interessants per poder veure ocells, però quin ens recomanes avui especialment?
5: Doncs sí, exacte, Eva, aquesta penso que sí que t'agradarà especialment. Doncs els flamencs que estem sentint de fons, aquests flamencs, ja ens hi acosten. Aquesta zona de la qual parlem és el Delta de l'Ebre. Al costat de la bassa de la Tancada, abans d'arribar a la platja del Trabucador, hi trobem Mont Natura Delta, un centre de natura on podreu observar aus des del mirador 360 graus, l'únic de la zona equipat amb telescopis. El coordinador de l'equipament, Josep Culbi, ens explica quines espècies hi podem veure.
6: Sobretot estem parlant, per exemple, de diferents espècies de xatrac, el xatrac menut, el xatrac comú. També hi ha diferents espècies de gavines, gavina corsa, gavina cap blanca, gavi argentat, o fins i tot limícoles, com pues, la gamba roja, la gamba verda, el bec d'alena, que també és molt bonic, o també, per exemple, el cames llargues.
2: Prenem nota, Mont Natura Delta. I què més hi podem veure, part d'ocells, aquí?
5: Doncs, mira, s'hi poden fer moltes coses. És un centre d'interpretació on podeu fer un recorregut per diversos espais on s'explica com canvia el paisatge del del Delta o quins són els oficis i els jocs tradicionals de la cultura deltaica. A més, podreu provar l'atracció Estrella, les barques de perxà.
6: Tenim unes embarcacions tradicionals que els usuaris les poden utilitzar i podran experimentar com funcionen les barques de perxà, que de fet encara ara s'utilitzen, sobretot en la pesca artesanal.
5: I per aquest estiu tenen a punt un munt d'activitats per totes les edats, sempre amb reserva prèvia al web montnaturadelta.com.
2: Moltes gràcies, Gemma. Fins
5: bon
2: ara.
5: Dia.
2: En punt 2:45, l'actualitat esportiva. Sergi Camps, bona tarda.
0: Bona tarda, Eva. Com deia l'artista Salvador Dalí, l'única diferència entre un boig i jo és que jo no ho sóc. Aquesta matinada Espanya ha superat l'Uruguai del loco Marcelo Bielsa, un tècnic especial, amb més bona premsa que resultats, amb sovint una mala relació amb els jugadors, però que no deixa ningú indiferent. Des de l'Uruguai diuen que, en la prèvia del partit contra Espanya, un grup de jugadors li va demanar jugar contra el combinat espanyol fent un bloc baix. La resposta de l'argentí va ser prendre la paraula durant 48 minuts seguits per fer l'explicació de la tàctica, tot això mirant a terra. Geni i figura. Ara fem la ressaca de la jornada d'aquesta matina del Mundial. El dia que un mite del Barça de principis de segle passa aquesta tarda pel Tot Gira, ara us en farem un tastet, i el dia que Marc Márquez surt setè a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, aquest migdia, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta, la de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Sentim la catalana en declaracions a la Federació Espanyola de Ciclisme.
7: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, no, lo voy a dar todo.
0: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge. D'altra banda, també d'aquest migdia, el nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 braça i ha aconseguit la mínima per l'europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca. Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Blai Iniesta al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
0: El Mundial aquesta matinada d'Espanya s'ha classificat pels setzens de final com a primera de grup després de superar l'Uruguai per 1-0. La selecció sud-americana dirigida per Marcelo Bielsa ha quedat eliminada. Enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
8: Bon dia. L'únic gol del partit va arribar al minut 42. Gol de Baena davant d'un desencertat Muslera, que ja no va sortir després del descans a petició del propi jugador, segons va assegurar Bielsa. Els uruguaians, conscients que la derrota els enviava a casa, van endurir el partit especialment a la segona part, fins al punt que van acabar amb 10 per expulsió de Canovio i potser algun altre company podria haver marxat a la dutxa també abans. Al final del partit, De La Fuentes mossegava la llengua però no dissimulava un cert malestar per l'agressivitat dels sud-americans.
9: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
8: Espanya no va saber trobar el seu joc, tampoc Pedri, que va ser substituït al 60, ni Lamine Yamal, que va jugar 76 minuts i, tot i que va deixar detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Lamine, Cubarsí i Pedri van ser titulars. Olmo i Ferran van entrar a la segona part i van aparèixer en atac. Amb la victòria d'ahir, Espanya passa amb 7 punts com a primera de grup, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Per Cubarsí, però, el balanç és positiu.
10: Al principi potser no van començar de la millor manera, al final també els principis del Mundial costen una miqueta més, però després hem anat agafant una miqueta més de ritme, ens hem anat assentant en els partits, jo crec que hem anat de menys a més, jo crec que ara estem en el nivell on volíem estar i ara preparats per el que vingui.
8: Uruguai, per la seva banda, marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Marcelo Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies.
11: Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea. Por eso las preguntas no persiguen respuestas, sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice. Está bien que así sea.
8: Espanya sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga els setzens de final. Aquest dijous a les 9 del vespre. Serà Algèria o Àustria.
0: Gràcies, Sònia. La sentíem, aquest document sonor de Marcelo Bielsa, a la sala de premsa. I just després d'acabar el partit, Marcelo Bielsa ha parlat al Flash Interview amb les televisions en drets. I alerta aquest document sonor de l'entrenador argentí perquè se les ha tingut amb una periodista. Respostes molt curtes i, sobretot, alerta al crit inicial del principi d'aquest document sonor perquè l'entrevista, segons Bielsa, ha trigat molt en començar.
12: ¡Dale de una vez!
13: Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
12: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
13: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
12: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
13: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
12: Nada.
13: Gracias.
12: De nada.
0: D'altra banda, la segona classificada del grup d'Espanya és Cap Verd, que va empatar 0 contra l'Aràbia Saudita. 6 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Més Mundial. Obrim l'univers futbol perquè fora de l'Espanya Uruguai i els resultats del grup A, que aquesta nit passada s'ha definit el grup I i de matinada ha acabat el grup G. Sembla una mica un galimaties, però ara ho expliquem. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Comencem amb el grup I, que ha liderat França.
14: Ho ha fet gràcies a una golejada a Noruega, 1-4, en un partit que els noruecs no s'han pres gaire seriosament, ja que jugadors com Haaland o Odegaard han descansat i no han tingut cap minut. El gran titular, però, és per Ousmane Dembélé, que ha anotat un hat-trick mentre Doué ha fet el gol definitiu pels francesos. Amb el resultat, França primera, Noruega acaba en segona posició del grup i la victòria del Senegal per 5-0 contra l'Iraq ha classificat els africans com un dels millors tercers.
0: Mentrestant, el grup G golejada de Bèlgica per superar Egipte a l'última jornada per diferència de gols i acaba líders.
14: 1-5 han guanyat els belgues a Nova Zelanda amb dues dianes de Trossard i gols de Lukaku, De Bruyne i Selemakers. Un conjunt belga que n'ha tingut prou sumant 5 punts per acabar líder d'aquest grup G amb una diferència de 4 gols a favor. I això ho ha aconseguit després de l'empat a 1 entre l'Egipte i l'Iran, que ha deixat els egipcis segons, també amb 5 punts, però en aquest cas amb una diferència de 2 gols a favor. Amb els egipcis, per cert, ha tingut un quart d'hora aproximadament el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim. Per la seva banda, els iranians han acabat tercers, pendents de si es poden classificar, després de veure com mig peu d'un jugador seu ha anul·lat un gol per fora de joc.
0: Pendents tots d'aquesta nit i matinada, perquè ja arriben al final la fase de grups amb 6 punts, ja ho diré bé. Ja arribem al final de la fase de grups amb fins a 6 partits.
14: Sí, comencem pel grup J amb Argentina, que jugarà contra Jordània a les 4 de la matinada. Ho farà, això sí, sense Leo Messi a l'11 titular. Ho ha confirmat el seleccionador Lionel Scaloni.
15: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
16: Que me contesta porque soy yo, me basta.
15: Quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
0: Aquest és un periodista mític argentí, 91 anys, i em sembla que ha cobert 18 mundials, per tant, déu-n'hi-do la trajectòria d'aquest periodista.
14: Explicarem, de fet, la seva història al Tot Gira, per tant, a partir de les 4 parlarem de qui és aquest home. L'Argentina ja té la feina feta i acabarà liderant el seu grup i pot prendre's aquesta última jornada amb més calma. L'altre partit del grup, per cert, és important per als interessos de la selecció espanyola, i és que l'Àustria, Algèria, decidirà el rival d'Espanya als setzens de final. Serà o una selecció o l'altra, o Àustria o Algèria, no hi ha cap altre possibilitat. D'altra banda, a les 11 de la nit, Panamà, Anglaterra i Croàcia Ghana per trencar el grup L, i a 2:45 de la matinada acabarà el grup K amb el Colòmbia, Portugal i el República Democràtica del Congo, Uzbekistan.
0: Per tant, Marc, per fer un repàs general, quins partits de setzens de final tenim confirmats fins ara?
14: Ara mateix 9 en total, una mica més de la meitat. Són aquests: Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai, Països Baixos, Marroc, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Austràlia, Egipte i Argentina, Cap Verd.
0: I fora del Mundial, Marc, tenim notícies de mercat a prop de casa nostra, però abans mirem la primera divisió amb una novetat des de Madrid.
14: I és que ahir al vespre el Real Madrid va comunicar la marxa de Dani Ceballos, una marxa de mutu acord entre club i jugador que posa fi a una relació contractual que va començar l'any 2017.
0: I a casa nostra, a la segona divisió, tenim novetats tant al Girona com al Sabadell en forma de sortides i d'amistosos.
14: Comencem per les sortides. El club gironí ha anunciat la marxa de Rubén Blanco, que se'n va a la Lliga japonesa, un porter que va aterrar a Girona per suplir la baixa de Ter Stegen, però que no va arribar a debutar. El Sabadell, de la seva banda, David Estals, conegut com El Chino, ha finalitzat la seva sessió a l'equip arlequinat i torna a la Eivissa. A més, els vallesans també han explicat que el lateral Sergi Segura acaba contracte i no continuarà la temporada que ve. Un Sabadell que ha anunciat dos amistosos de pretemporada. El 18 de juliol visitaran la Ciutat Esportiva del Castelló i la setmana següent, el dia 25 de juliol, jugaran a la Ciutat Esportiva Dani Jarque un amistós contra l'Espanyol. Pel que fa al Girona, l'equip de Quique Álvarez començarà a pretemporada el 8 de juliol. El dia 22 s'enfrontarà l'Olot al Municipal Olotí. El 29 l'equip gironí rebrà la visita del Castelló a la Ciutat Esportiva i l'1 d'agost, ja a Montilivi, el Girona rebrà l'Arsenal per disputar el trofeu Costa Brava.
0: Des de Sabadell ja veus que diuen que potser David Estals podria tornar al Sabadell la propera temporada. S'estaria doncs negociant aquesta incorporació. Seria bo que el Chino doncs pogués jugar amb el Sabadell a la categoria de plata del futbol espanyol. I per tancar l'Univers Futbol, Marc, podem explicar més detalls sobre el futur d'Alexia Putellas.
14: Sí, perquè ahir el diari Esport va publicar que la fins ara capitana del Barça marxaria al London City Lionesses. Doncs, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el contracte que té Alexia signat amb l'equip londinenc és per 3 temporades. A més, recordem que aquest club forma part del conglomerat de Michel Kang i la idea que hi ha dins aquesta cúpula és que aquest contracte d'Alexia pugui arribar a ser el seu últim com a futbolista professional i que després, quan es retiri, la de Mollet s'incorpori amb càrrec directiu dins l'estructura del grup.
0: Això és una proposta, encara no està signat per la jugadora de Mollet.
14: És la proposta que li interessaria al grup aquest de Michel Kang, de London City, l'Olímpic de Lió, etc.
0: Gràcies, Marc.
14: Fins ara.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Més futbol, perquè Javier Saviola, un dels davanters de referència del Barça i de la selecció argentina de principis de segle, passa avui pel Tot Gira. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda. Recordem que va jugar al Barça des del 2001 fins al 2007, amb sessions al Sevilla i al Mònaco incloses. Procedent de River Plate, va disputar 174 partits oficials de Blaugrana i va marcar 72 gols amb la selecció del seu país. Saviola també va jugar al Mundial del 2006. L'exdavanter explica en aquestes declaracions que podreu sentir aquesta tarda al Tot Gira com veu la possible adaptació del seu compatriota Julián Álvarez al Barça.
17: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça es el... Para mí es el equipo ideal para él.
16: Saviola afegeix també on veu Joan Julián.
17: A mí me gusta muchísimo Julián, ¿no?, de media punta. A mí me encanta de media punta, ¿no?, porque lo que hablamos anteriormente, que es un jugador cuando baja a buscar la pelota, ¿no?, cuando se tira unos metros más atrás, es muy inteligente y ahí es donde es un jugador decisivo y complicado, ¿no?, para el rival.
16: Com a bon argentí, l'exjugador del Barça analitza també el Mundial de Leo Messi.
17: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
16: Una entrevista sencera amb Javier Saviola que podreu sentir avui al Tot Gira a partir de les 4.
0: Un Javier Saviola que potser no va tenir massa sort, va arribar a un Barça doncs en hores baixes durant la presidència de Joan Gaspar. I d'un exjugador passem a parlar d'un àrbitre. Perquè l'únic àrbitre català de la primera divisió, el mataroní Víctor García Verdura, serà internacional a partir de l'any que ve. Es va saber ahir i ahir mateix va passar pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sí, un García Verdura que es mostrava agraït i diu que lluitarà per arbitrar a la Champions.
18: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Jornic, per exemple, però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a pitar, a arbitrar partits de Champions.
16: El català es mostra satisfet de les seves 3 temporades a la primera divisió. En aquesta última va xiular el derbi entre l'Espanyol i el Barça.
18: Han estat 3 temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé, i sí que és veritat que hi ha partits doncs, com aquest, que a nivell mediàtic pues, tenen més ressò, i res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé, i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
16: També va tenir més ressò perquè van fer allò de posar-li el micròfon i van fer un muntatge veient un García Verdura molt dialogant amb els jugadors. El de Mataró defensa que els àrbitres sempre ho volen fer bé, però que són humans i que a vegades, com tots, s'equivoquen.
18: Nosaltres ens plantegem tots els partits, sigui on sigui, doncs, buscant l'encert, que nosaltres vivim de l'encert i sempre hi haurà petits errors o errors perquè som humans, i crec que hem de veure la figura de l'arbitratge en aquest aspecte, que som humans i l'error sempre hi serà.
16: Recordem que García Verdura té 31 anys, molt jove, i ha dirigit ja 43 partits a la primera divisió.
0: Ha impartit justícia, Xevi, 43 partits a la primera divisió del futbol espanyol.
16: No ho podia haver dit millor.
0: Gràcies, Xevi. Adeu. 3:15 de la tarda, fem una petita pausa i de seguida continuem el programa parlant de motor, de futbol sala i d'handbol.
1: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
19: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
20: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
21: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
23: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
1: Avui, el Tot Gira...
24: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
25: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
26: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
25: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
26: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
25: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà, amb l'Àlex Corretja.
26: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
25: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Rosier Arbusat des dels Estats Units.
26: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
25: Tot gira.
26: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
1: Catalunya Ràdio.
27: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
27: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
25: Cada dissabte a les 11 de la nit...
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
25: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
0: 3 minuts per sobre de 3:15 de la tarda. En motor, el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ha fet la pitjor classificació de la temporada. Ha estat 7è i sortirà des de la tercera fila de la graella. Tami Aguilar, què tal? Bona tarda.
28: Bona tarda.
0: La pole per Jorge Martín amb Aprilia.
28: Hi ha 4 Aprilia a les 4 primeres posicions d'aquesta graella del Gran Premi dels Països Baixos amb Martín Ogura Bezzecchi i Raúl Fernández, darrere 3 Ducatis amb Bagnaia Di Gianantonio i Marc Márquez. Jorge Martín declara de zon que el favorit és Bezzecchi.
29: La verdad que no me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana.
2: pero en cuanto he puesto las nuevas ha vuelto, ¿no? Ese modo ataque y nada, me he encontrado muy cómodo, la verdad. Pensaba que me quitarían ese tiempo, porque pensaba que el tiempo sería más rápido, pero bueno, he conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera.
28: Certament, la pressió ha de ser per al líder del campionat que fa tres curses que no puntua, sigui per caiguda o sanció. A la primera fila, Jorge Martín, Ogura i Betzec, i a la segona, Raúl Fernández, Peco Bañalla i Dijan Antonio. Marc Márquez sortirà des de la tercera fila, amb Acosta i Quartararo, i Àlex Márquez des de la quarta. El subcampió s'havia classificat directament per la Q2, però no ha pres part en la sessió per descansar. Ahir va tenir una forta caiguda. Sortirà 12, per tant, en aquesta cursa sprint. I els altres dos catalans, més enrere, 16è Alec Rins, 6è fila, i 19è Maverick Viñales, 7è fila.
0: Un Viñales, Damià, que no està tenint un bon cap de setmana, no només des del punt de vista competitiu, sinó també emotiu.
28: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la pròxima temporada al 90%. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tectura, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa ho farà tranquil.
0: Doncs aquesta informació, alerta, aquesta informació que ens avança el Damià Aguilar, Maverick Viñales, el que havia de ser durant algun moment de la seva carrera el gran rival de Marc Márquez, doncs tindria un peu gairebé els dos fora del Mundial de MotoGP de cara a la temporada que ve. Per cert, Damià, ara les tres curses sprint en directe a la de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i per primera vegada entra en vigor una prohibició, ja no es podran usar els dispositius d'alçada davanters de les MotoGP.
28: I no és un tema menor, després d'aquell accident al final de recta del Gran Premi de Catalunya, el Mundial ha donat voltes a l'assumpte i han decidit que els dispositius són més perillosos que no tenir-los, però Marc Márquez no hi està d'acord.
3: Tal com està regulado el trasero, porque al final si te dejan usarlo lo usas, es mucho más peligroso que poniendo los dos. El problema es que el delantero puedes controlar, el trasero, si tú puedes pilotar con el trasero, no hay ningún sensor que te lo marque. Por eso digo que es mucho más peligroso que yo dos salidas he llegado a la curva 1 a frenar, que la rueda delante aún no había tocado el suelo. Pero porque es normal, va la moto como una chopper. Cuando vas con gente ahí, a ver quién en mitad de recta corta gas para que le vaya tocando la rueda. Pero yo ya lo dije, decidieron eso, pues nos adaptamos y a callar.
0: Repassem breument, Damià, les graelles de les altres dues categories.
28: A Moto3, la pole pel líder Máximo Quiles amb el català Joel Esteban des de la 8a fila, 22è. En Moto2, la pole per al colombià David Alonso i el líder Manu González, que sortirà des de la tercera fila.
0: Aquesta setmana hi ha Mundial de Fórmula 1 a Àustria, al circuit de Spielberg, Damià.
28: A les 4 es fa la classificació a Spielberg, el darrer entrenament lliure, domini dels Mercedes, amb Russell i Antonelli, seguits per Hamilton, Piastri i el campió Norris.
0: I per acabar-ho de dubar, hi ha Mundial de Rallis a Grècia.
28: Lidera el belga Thierry Neville amb 3 segons sobre Sebastiano Ogier i quasi un minut sobre el també francès Adrien Formeau. El líder del Mundial, Elfyn Evans, és 6è a 2 minuts i mig. Els dos darrers trams del dia, d'aquí a 40 minuts el primer i el darrer a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Damià. Recordeu, a partir de quan faltin 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda, aquesta transmissió de la cursa sprint a l'app i al web de Catalunya Ràdio, aquesta cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, amb Marc Márquez sortint 7è en aquesta graella de sortida, una transmissió amb l'Univers MotoGP, amb el Damià Aguilar i l'Oriol Rodríguez. Fem una altra petita pausa i de seguida rematem el programa fins a les 3 en Futbol Sala i amb en Vol.
26: Aquest cap de setmana els esports no s'aturen al Tot Gira.
4: Atenció!
25: Dissabte obrim a les 4 amb els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
26: Un cap de setmana de cotxes i motos amb el Gran Premi dels Països Baixos.
25: Farem tertúlia MotoGP per analitzar les opcions de remuntada de Marc Márquez al Mundial.
24: Gas Masideral a la República Txeca amb la victòria.
26: També rebrem la visita de Vicenç García, històric president de l'Indústries durant 51 anys, Codeixa.
25: I seguirem el Mundial amb el final de la fase de grups i l'inici dels setzens de final.
26: I diumenge,
25: la Fórmula 1, les motos, el Mundial i la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya. Torna la selecció catalana de bàsquet 3 anys després.
26: També farem prèvia de Wimbledon amb l'Àlex Corretja i hora Tour de França amb tots els detalls de la Grande Part de Barcelona de la setmana que ve.
25: Tot gira.
26: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
5: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
25: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
5: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
25: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
25: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
25: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
25: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
4: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
27: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
27: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
25: Cada dissabte a les 11 de la nit...
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
25: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Els matins del cap de setmana, el suplement...
7: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
8: No.
7: Per Sant Joan, una passa de gegant.
8: Però...
7: Sant Joan i Sant Pere, adeu primavera.
8: Ah, sí, sí.
7: Què, no t'hi tornes?
8: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
7: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
25: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
8: Podem jugar a tenis i...
7: Això mateix.
26: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
0: 5 minuts mal comptats i arribarem a les 3 de la tarda. El Barça de futbol sala està de ressaca de la celebració del títol de Lliga aconseguit dijous a la pista del Pozo de Múrcia. És la 8a Lliga de la secció, la primera aconseguida en 3 anys i la primera amb Javi Rodríguez a la banqueta. Pau Momas Martí, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. En declaracions al tot costa, el tècnic de Santa Coloma diu que té més mèrit la Lliga que la Champions.
10: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Uh-huh. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa. Pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos. Final, no haber ganado la Liga no hubiera sido ponerle la guinda al pastel.
9: Rodríguez parla de la seva relació amb el president del club, Joan Laporta.
10: La relación que tengo es estupenda. Él siempre está muy atento al fútbol sala. De hecho, ayer, nada más que termina el partido, ya me manda un mensaje de felicitación, tanto para mí como para todos los jugadores, pero no solamente en el final de la Liga, durante la temporada también está muy pendiente de nosotros, y eso es de admirar que un presidente esté pendiente de la sección de fútbol sala.
9: Javi Rodríguez va arribar a la banqueta del Barça l'estiu passat, substituint a Jesús Velasco.
0: Gràcies, Pau Mas Martí, que tinguis molta sort.
9: Gràcies.
0: I del futbol sala a l'embol. Perquè el Barça d'handbol ja sap els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la temporada vinent, en què defensarà el títol. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arjus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
12: Equipos de balonmano diferente. Sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo y intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
11: I és que la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit millor jugador de la Champions 25-26. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Veszprém hongarès.
0: Gràcies, Roger. I abans d'acabar una de bàsquet, perquè el Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins, l'escort nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga, sense moure'ns de l'ACB. Renovacions al Manresa i també al Lleida. Els manresans han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'aler Miquel Sanz.
13: Su capacidad defensiva, su buen tiro de tres puntos, su capacidad de ser un jugador completo, en definitiva, ¿no? Pues nos ha dado muchas cosas, tanto en la posición de tres, sobre todo, como puntualmente en la de cuatro, y creemos que esta renovación ejemplifica claramente la confianza que tenemos en que continúe con nosotros dándonos un gran rendimiento.
0: sentíem el director esportiu del Lleida, Joaquín Prado. I en tenis, dues finals. A les 3 comença la del torneig de Mallorca entre Davidovich i Quinn, i a 2:15 a Eastbourne la final entre Bergs i Humbert.

un minut i arribarem a les 3 de la tarda. La gent dels esports, anem a fer un cafè i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, de 4 a 9. Avui amb bona teca, teca de primera divisió. Parlarem d'aquesta cursa sprint de MotoGP que comença a les 3. Recordem a Marc Márquez sortint des de la 7a posició. Aquesta cursa sprint en farem la transmissió a partir de les 3 a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'univers MotoGP. També li farem un homenatge a Martí Trill, el nostre company que ens va deixar, el nostre company mític de la redacció d'esports, especialista en motor, que ens va deixar, doncs, aquesta setmana. Li farem un homenatge al bo del Martí Trilla. També parlarem amb el Vicenç García, el president històric de la indústria Santa Coloma, que ho deixa després d'una vida al club de Santa Coloma de Gramenet. I alerta, perquè ens visitaran a l'estudi els protagonistes de la setmana en clau poliesportiva, en clau hoquei patins. L'Igualada en bloc gairebé vindrà a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio per celebrar el títol de Lliga aconseguit contra el Liceo.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 1:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 1:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

de 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: acabarem. Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, una llista que des de fa una setmana tenim. Olivia Rodrigo ocupant el número 1 amb The Cure. Veurem si repetirà o no en aquesta primera posició. Una llista que avui et portarà 4 novetats a la categoria dels aspirants i 2 cançons que deixen de ser aspirants per entrar ja entre les 40 posicions. Avui, per cert, diem adeu a Golden, el tema de Hunter X, que després de 42 setmanes a la primera llista avui ja no forma part d'entre les 40 posicions. Per tant, tocarà tenir un nou rècord de permanència. La llista comença Max Navarro, Estrelles, Cacau, fins la 40. Som-hi!
1: Número 40.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: L'èxit de Rosalía, que ens acompanya des de fa 32 setmanes i que avui cau un lloc de la 38 a la 39. A la 38, precisament, hi tenim la primera de les dues entrades. Se l'emporten els Búhos, que avui també seran protagonistes de la segona hora, ja direm per què. Al costat de Leire Martínez, l'excentant de l'Oreja de Van Gogh, ens presenten aquesta col·laboració tan i tan estiuenca, que es diu No hi ha pla B.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: rècord de permanència, 39 setmanes per Where Is My Husband, l'èxit de Rey, que tot i si cau un lloc de la 36 a la 37. I a la 36, un dels artistes mimats de la primera llista, una cançó que sabíem quan la vam estrenar que entraria a la llista, perquè l'Alfred García té aquest poder que ens encanta tot el que fa i en aquesta ocasió doncs ho ha tornat a fer. Vine'm a buscar la seva proposta per aquest estiu. Entra a la llista.
1: Número 36.
2: Aquesta cançó
3: avui entra a la

Vidal Iván Herzog va entrar fa 3 setmanes a la primera llista i el tenim de pujada. Des de lluny, des de la 34. La 33 també puja I Knew It, I Knew You. La cançó de la banda sonora de Toy Story 5.

Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista.

31, baixant a dues. De seguida a la 30, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada et vam presentar un dia qualsevol d'agost la nova cançó de Soc un Bohemio. Artur Vinyes i tota la colla tornant amb una cançó que formarà part del seu nou treball musical. Ens ha encantat i la tenim com aspirant. Sí.

Era Maroon 5 de pujada amb el seu nou senzill Heroin. Des de la 29 en sumen 3. A la 28 baixada per Swim, una de les últimes que ens han presentat els sud-coreans BTS. Número 1.

0: Pujada per la maig, tres estius més, està ja situada des de la 27. A la 26 seguim a casa amb els Amics de les Arts. També pugen, en aquest cas, quatre llocs amb Segurament t'estimo.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.
2: Número 26.

Era Fever Dream, la cançó d'Alex Warren. Setmana número 15 a la primera llista i en suma dues. De seguida la 24, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè també la setmana passada vam presentar la nova cançó de Fades al costat de Triquell. Es diu Sant Joan, en una setmana on Fades han sigut involuntàriament protagonistes, perquè en un concert que van fer a Vilassar de Mar van patir una agressió, la tercera que pateixen en la seva última gira, i els va fer cancel·lar el concert. Lamentable el que va passar. Podeu trobar el vídeo a través del nostre Instagram de Primera Fila. Fades i Triquell units musicalment parlant amb això que es diu Sant Joan. Sant Joan.

0: Hem situat des de la 23, n'ha caigut 3, amb això que es deia Risky Roll. A la 22, Milky, David Guetta, segueixen escalant posicions amb Just the Way You Are. 3 amunt.
1: Número 22.

0: aquesta és la pujada més important de la setmana. L'hem tingut des de la 21, ha sumat 11. Després de la seva entrada des de la 32, Joan Dausà i Mama Duixa en pugen 11 amb aquesta cançó que enganxa de mala manera. Papi, posa-la al disc. Vinga, l'hem posat al disc i també l'hem posat per tancar aquesta primera hora. Una hora que la reblem amb Get Lucky, l'èxit de Daft Punk, Pharrell Williams i tota la colla, perquè tal dia com avui, de fa 13 temporades, aquesta cançó va ser líder de la primera llista i se n'hi va estar 4 setmanes consecutives. La recuperem.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb aquesta alegria, l'era Ai, ai, ai, quin goig que fas, la nova cançó de Damper Albo i El Comboi, una de les últimes, forma part del seu últim treball, i en puja dues. Obrim segona hora de la llista que ens portarà a descobrir si Olivia Rodrigo manté lideratge o no. També hem de descobrir si hi ha alguna entrada entre el top 10 i estrenar encara les quatre cançons aspirants que tenim aquesta setmana per presentar-te. De fet, la primera arriba tot seguit i és de la mà de l'Olivia Rodrigo, perquè si tenim The Cure a la llista, el número 1, si tenim també Drop Dead entre el top 10, veurem si tindrà una tercera cançó a dins la llista. Stupid Song és una de les cançons del seu nou treball d'estudi que s'ha situat ja número 1 mundial, aquesta cançó, i evidentment no podíem passar-ho per alt. Stupid Song, nova cançó d'Olivia Rodrigo i també nou aspirant.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: relació interessantíssima entre Lady Gaga i Doechii, Runaway en baixa 3 aquesta setmana de la 15 a la 18. A la 17 puja, anem tirant, una cançó que ens encanta dels 31 fam.
1: Número 17.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

parla Ludwig van i el teu amor en cau 4 de la 12 a la 16. De seguida a la 15 amb una bona pujada. Abans ens anem a la categoria dels aspirants per posar una de les novetats que tenim també aquesta setmana en aquesta categoria. Ens la porten Dani Six i Skit, un duet que ja en saben el que és triomfar a la primera llista. Ho han fet amb, per exemple, Sushi Poke al costat dels Tiets. I ara ho farem que s'aturi el temps, la seva proposta per aquest estiu 2026 i que arriba com a novetat a la primera llista. M'acabo.

Va Fúmiga, avui abandonen el top 10, en cauen 8, passen de la 6 a la 14, baixada espectacular per La Fúmiga. A la 13 puja la cançó oficial del Mundial amb Shakira i Burna Boy, Dai Dai, 3 a 1.

0: setmana puja més posicions, Miqui Núñez. El tenim ja des de la 12, pujant-ne dues amb un altre cop. De seguida, la 11. Obrirem també el top 10 abans. A la categoria dels aspirants arriba Búhos, acompanyats de Banda Neon i de Mon DJ. Ens han presentat una cançó que és curteta, però intensa, d'aquelles que enganxa de mala manera. Aquest estiu farà molt i molt mal aquest que es viu al ventilador.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Jimmy Reich avui també abandona el top 10 en cau 4 al costat d'aquesta cançó de Faithless que es diu New Religion. Ja va ser número 1 de la primera llista i avui baixa de la 7 a la 11. De seguida obrim el top 10. Abans toca estrenar la última cançó que tenim en aquesta categoria i ens la porta ni més ni menys que els Tiets, que han tornat aquesta setmana amb una nova cançó ben estiuenca, amb un videoclip d'aquells que val la pena veure, que t'ho passes la mar de bé amb totes les cançons que fan els Tiets. I aquesta cançó, doncs, és d'aquelles que sabem que serà tot un èxit estiuenc. Era això, si és el mateix el que ens diuen els Tiets, era això. Doncs mira, ja ho han trobat, la fórmula perfecta. Els Tiets també són aspirants per entrar a la llista.
1: Aquesta cançó

obert el top 10 amb Olivia Rodrigo i Drop Dead, en cau una, ja va ser líder de la primera llista 3 setmanes i des de llavors doncs, va baixant posicions. A la 9, una de les entrades del top 10 aquesta setmana se l'emporta Ariana Grande. Això es diu Head Dead, I Made You Love Me, puja 4.

baixada per Grècia. Abrams, des de la 8, Hit the Wall, es quedarà sense el lideratge, aquesta cançó que en cau 4. A la 7 hi tenim una pujada de 3 posicions per la nova cançó de Max Navarro. Es diu Inigualable. Número 7.

0: que vindran.
1: Diumenge sense drama és la segona cançó que avui hem incorporat entre el top 10 de la primera llista. Els Catarra se'n van amunt amb aquesta cançó espectacular que té aquell segell indiscutible de la banda d'Aigua Freda. A les 5, baixada per Dora Yaquis, la cançó que ja va liderar la primera llista de la banda Flashy Ice Creamy de 31 Fam.
2: Número 5.

0: Dominic Fike, una setmana més, puja posicions a la llista amb una de les cançons del seu debut musical. Des del 2018 arriba aquest Baby Doll. A la 3 mantenim posició Dràcula, l'èxit de Tame Impala amb aquest remix de Jenny.
1: Primera llista amb Marc Clapé.

pujada per l'energia, aquesta energia positiva de Doctor Prats, que els fa escalar des de la 8 fins a la número 2. Veurem si la setmana vinent serà la definitiva pel seu lideratge o si aquesta serà ja la seva màxima. De moment, Doctor Prats i energia es queden al 2. I l'1, doncs l'1, amics i amigues, continuarà sent una setmana més per l'Olivia Rodrigo i aquest The Cure, que amb tan sols 3 setmanes va aconseguir el lideratge i en sumarà una quarta setmana de permanència a la primera llista i una segona liderant amb això que es diu The Cure. L'èxit d'Olivia Rodrigo manté lideratge i, per tant, amb aquesta cançó tanquem aquesta última llista del mes de juny. Atenció, perquè la setmana vinent no serà una llista qualsevol, serà la llista 700. Amb ella tancarem també la temporada regular i emetrem una llista molt especial. Ja ho presentarem la setmana vinent. De moment ho deixem aquí, amb The Cure, Olivia Rodrigo. Que vagi bé, bona setmana. All the pretty girls in the foreground of my mind.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dissabte 27 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: Continua la celebració de la Festa Major de Calafell Platja. Avui dissabte tindrà lloc el 8è concurs de ranxos mariners, la 17a trobada de patí català, la trobada de samarretes i les cercaviles, entre altres activitats. De seguida ampliem aquesta notícia, que és la que encapçala els informatius del dia d'avui. Abans, fem un repàs dels titulars. Comencen en breu les activitats infantils a les biblioteques de Calafell. Seran principalment al mes de juliol i agost i és necessari fer inscripció prèvia. Fins al 3 de juliol es durà a terme una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el marc del conveni amb la Universitat de Barcelona. La Cambra de Tarragona ha inaugurat aquesta setmana una nova oficina de gestió empresarial al Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès organitza, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, un cicle de xerrades informatives per explicar a la ciutadania el Plater, el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya i l'impacte que pot tenir als municipis de la comarca. Un sistema intel·ligent permetrà detectar irregularitats en camions i autocars a les autopistes. A banda de ser més selectiu i millorar la seguretat, el nou mètode servirà per recopilar informació per endreçar l'AP7. La Diputació de Tarragona obre la convocatòria d'ajuts per a entitats per a actuacions de protecció i millora del medi ambient. I el titular esportiu amb el David Burillo. Endavant.
2: Avui descobrirem la vessant més esportiva de la dansa tradicional catalana amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, continua la celebració de la Festa Major de Calafell Platja. Avui dissabte tindrà lloc el 8è concurs de ranxos mariners, la 17a trobada de patí català, la trobada de samarretes i les cercaviles, entre altres activitats. Fem un repàs del programa d'activitats. A les 11 del matí, a la plaça Alcalde Romeu, el Joc de l'Any, competi qui peti. A partir de 11:45, a la plaça Alcalde Romeu, tindrà lloc el 8è concurs de ranxos mariners a càrrec d'Esgangalats i els Paterols. A partir de les 12, al varador de davant de l'Espineta, la 17a trobada de patí català. Després, a la 1 del migdia, tindrà lloc el vermut de Festa Major i la trobada de samarretes a la plaça Alcalde Romeu. A 6:45 de la tarda, des del passeig marítim a l'alçada del carrer Àngel Guimarà i fins a la plaça del Manila, tindrà lloc la cercavila tradicional. A les 7, des de la plaça dels Països Catalans i fins a la plaça del Manila, la cercavila gegantera. A 8:15 de la tarda, darrere el monument del pescador, futbol a la sorra, solters contra casats. A les 8 del vespre, al centre cívic, cinema Iris, film en jazz. Concert a càrrec del cor Josep Rossinyol del Casal de Rubí i del cor Orfeó Calafellenc. A 11:45 de la nit, a la plaça de l'Alcalde Romeu, concert i ball amb l'orquestra La Xata. I a 11:45 de la nit, també a la plaça del Manila, concert jove amb els grups La Banda del Cotxe Rojo i Spotify. Ara tot seguit escoltem a la Júlia Crispín dels Esgangalats als micròfons de Calafell Ràdio.
3: Tenim a les 11, comencem amb la gimcana, que és el Joc de l'Any, Competi qui peti, que és aquesta gimcana que vam fer l'any passat per primera vegada, que va ser super... Bueno, molt espectacular, perquè hi havia més de gairebé 200 persones. I és una gimcana que l'hem preparat amb un format que poden jugar tanta gent com vulgui, perquè és virtual. Virtual, jo ho explico, perquè no és 100% virtual. Nosaltres preparem unes proves que els jugadors poden demostrar que l'han fet amb una foto o amb un vídeo, no? Són com 10 reptes, diguem. Llavors, nosaltres assignem a cada grup una persona que és una persona esgangalada, que rep aquestes proves i valida si han passat la prova o no. Per tant, això ens allibera doncs, de tota aquesta feina que teníem de dir, bueno, és que no poden venir més grups perquè no som més voluntaris. Doncs ara, d'aquesta manera, com que és amb el mòbil, doncs clar, una persona es pot encarregar de revisar 2, 3, 4 o 5 grups, els que calguin, i és molt xulo perquè al ser més lliure, doncs els nens també gaudeixen moltíssim, i uh-huh. són proves doncs, potser de ficar-se a l'aigua, de fer balls. L'any passat va ser molt divertit i enguany doncs, hem seguit amb aquesta línia perquè ens ho vam passar molt bé.
0: Com hem dit abans, el concurs de ranxos mariners començarà a 2:15.
3: També a la plaça Alcalde Romeu, el que el punt de trobada de la gimcana també és a la plaça Alcalde Romeu, és que el plat serà l'arrossejat, l'arrossejat calafellenc, que no és amb arròs, que és amb fideus.
4: Sí, sí, sí, i... ja.
3: Sí, jo crec que ja ha quedat clar. I res, la recepta típica.
4: Molt bé.
3: Es farà el dinar i enguany, un cop es faci el dinar, hi ha el vermut, que també és el canvi diferent.
4: Uh-huh.
3: I així doncs farem el sorteig dels premis del Correbars, es donarà el premi del concurs de ranxos, que també serà, li han donat un toc diferent, que serà sorpresa, ja ho veurem, jo tampoc ho sé. I també amb els participants de la gimcana farem festeta, que això sempre és xulo.
0: La Festa Major de Calafell Platja s'allargarà fins al dilluns 29 de juny.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Les biblioteques de Calafell han preparat una àmplia programació d'activitats infantils per als mesos de juliol, agost i principis de setembre. Totes les propostes començaran a les 11 del matí i es repartiran entre les biblioteques Ventura Gassol i la Casa Nova de Segur. La programació arrencarà el 2 de juliol a la Biblioteca Casa Nova de Segur amb un taller de cianotípia a càrrec de Casa Magenta, adreçat a infants a partir de 4 anys. El 9 de juliol, la Biblioteca Ventura Gassol acollirà el taller en anglès The Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio per a nens i nenes de 5 a 10 anys. Les activitats continuaran el 13 de juliol amb el taller Fem Smile, impartit per Cíntia Branco per a infants a partir de 5 anys. La ciència també serà protagonista amb dos tallers de pèndulum. El 23 de juliol, a Ventura Gassol, es descobrirà el sorral magnètic, mentre que el 30 de juliol, a la Casa Nova de Segur, els participants experimentaran amb líquids. Amb dues activitats són per a majors de 6 anys. Durant el mes d'agost, la programació començarà el dia 6 amb un taller per crear una gorra marbrejada a càrrec de Casa Magenta, a la Biblioteca Ventura Gassol. El dia 13, Casa Nova de Segur oferirà una sessió de contes per a nadons amb la botzina i l'espectacle Sons de Mar, pensada per a infants de 0 a 4 anys. L'endemà, el 14 d'agost, la Cíntia Branco dirigirà un taller per elaborar sorra màgica, destinat a infants a partir de 6 anys. El dia 20 serà el torn de Montbí, amb un taller per crear un ambientador amb cera d'abella per a nens i nenes a partir de 5 anys. Les activitats continuaran el 26 d'agost a la Biblioteca Ventura Gassol amb un taller per confeccionar un cavall o un unicorn a càrrec de la Cíntia Branco. El 27 d'agost a la Casa Nova de Segur tornarà a acollir el taller en anglès The Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio. I el 28 d'agost la Biblioteca Ventura Gassol oferirà una nova sessió de contes per a nadons amb la botzina, aquesta vegada amb l'espectacle Sons de Nit. Finalment, la programació es tancarà el 3 de setembre amb un taller familiar de Montbí per elaborar flors amb cera d'abella, que tindrà lloc a la Biblioteca Ventura Gassol. Les activitats són gratuïtes i ofereixen una proposta variada de creativitat, ciència, contes i aprenentatge en anglès perquè els més petits gaudeixin de l'estiu a les biblioteques de Calafell. Cal fer inscripció prèvia al WhatsApp 687-271-373. Repeteixo, 687-271-373.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Fins al 3 de juliol es durà a terme una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el marc del conveni amb la Universitat de Barcelona. Es tracta del projecte Caracterització Social i Funcional dels Nuclis Urbans de la Cusatània, subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, coordinat des del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. Així doncs, des del 20 22 de juny ja van començar i estaran fins al 3 de juliol 12 alumnes del grau d'arqueologia que estan realitzant les pràctiques al jaciment calafellenc sota la direcció dels arqueòlegs Jaume Noguera, de la Universitat de Barcelona, i Josep Pou, de l'Ajuntament de Calafell, i amb la supervisió de la també arqueòloga de l'equip de Calafell Històric, Georgina Castells.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Obrim la plana comarcal. La Cambra de Tarragona ha inaugurat aquesta setmana una nova oficina de gestió empresarial al Vendrell. El nou servei s'ha instal·lat a l'Eina Espai Empresarial i té com a objectiu facilitar tràmits, oferir assessorament i acompanyar empreses, autònoms i emprenedors de la comarca. Durant la inauguració, la presidenta de la Cambra, Laura Roger, ha destacat que la institució ja treballava des de feia anys amb el teixit empresarial del Baix Penedès, però que aquesta nova oficina permetrà reforçar la proximitat i ampliar els serveis. Segons ha explicat, la iniciativa també vol simplificar els tràmits administratius i oferir un suport més directe als projectes empresarials. Per la seva banda, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha assegurat que l'oficina és fruit de la col·laboració entre la Generalitat, la Cambra de Tarragona i l'Ajuntament, i que contribuirà a consolidar l'Eina com a espai de referència per a la creació i el creixement d'empreses. En la mateixa línia, el secretari general d'Empresa i Treball, Pol Gibert, ha afirmat que aquesta actuació s'emmarca en les polítiques del govern per reduir la burocràcia i millorar la competitivitat del teixit empresarial. La nova oficina de gestió empresarial centralitzarà diversos tràmits en un únic punt d'atenció, amb la voluntat de convertir-se en un nou impuls per al desenvolupament econòmic del Vendrell i del conjunt del Baix Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I a la plana comarcal també, el Consell Comarcal del Baix Penedès organitza amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments un cicle de xerrades informatives per explicar a la ciutadania el Pla T, el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya i l'impacte que pot tenir als municipis de la comarca. Les sessions serviran per donar a conèixer com afecta el Pla a cada municipi, la zonificació prevista, l'assignació de potència renovable, els terminis d'aplicació i el procediment per presentar al·legacions. Les trobades també inclouran un torn obert de preguntes perquè els assistents puguin resoldre dubtes i debatre sobre el futur energètic del territori. Les xerrades tindran lloc el dia 1 de juliol a Bellvei a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Patronal i al Vinyana a les 8 del vespre a la Sala d'Actes de la Cooperativa. L'endemà 2 de juliol serà el torn de la Bisbal del Penedès a 6:15 de la tarda a l'Auditori del Centre Municipal de Cultura i de Llorenç del Penedès a les 7 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament. Les ponències aniran a càrrec d'Àlex Medrano, d'Envolta Energia. Des del Consell Comarcal es destaca que aquestes sessions són una oportunitat perquè la ciutadania conegui de primera mà el contingut del Pla T i entengui com pot influir en el seu desenvolupament energètic dels municipis i del conjunt del Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: A la plana general, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presentat aquesta setmana la xarxa d'estacions de control i anàlisi del transport, un sistema intel·ligent instal·lat en trams de l'AP7 i la C33 que permet obtenir remotament i en temps real diferents dades de camions i autocars per detectar irregularitats. Les estacions incorporen tecnologia per llegir remotament el tacògraf, pesar vehicles i verificar la ITV o l'assegurança. En cas de que el sistema detecti algun incompliment o perill, envia una alerta a un panell on s'informa el conductor que es desvia a una zona segura per tal que els Mossos o inspectors de la DGTM facin una inspecció presencial. Ara tot seguit escoltem a la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: En aquest cas, a part d'agilitzar la mobilitat, és a dir, separar el gra de la palla, no?, i abocar els recursos en allò més necessari, ens adverteix dels casos on no és necessari aturar el vehicle i l'alerta, en canvi sí que ens assenyala aquests que han de ser aturats, i es mantenen, per tant, totes les garanties amb aquesta tecnologia.
0: Sílvia Paneque no descarta aplicar la nova tecnologia en vehicles lleugers o d'altres usos.
5: El projecte s'ha desenvolupat pensant en els vehicles pesats i, per tant, s'ha desenvolupat amb aquesta mirada. Però no és menys cert que amb aquestes dades que anirem obtinguent aquestes 24 hores, no?, d'aquests arts, podem pensar en desenvolupaments futurs, en vehicle o fins i tot, dèiem, amb aquesta línia en què anem avançant des del departament i a nivell d'infraestructures, no, d'aquestes infraestructures intel·ligents o que poden establir fins i tot un diàleg, no, entre el vehicle i el propi dispositiu.
0: Amb una inversió de 4,4 milions d'euros, la xarxa està formada per 8 estacions, 7 d'elles ubicades en diferents punts de l'AP7 i una a la C33. Totes elles estan formades per un arc instal·lat sobre la calçada i equipat amb sensors, càmeres, sistemes de passatge dinàmic i connexió a base de dades. Aquest conjunt d'eines permet identificar selectivament els vehicles amb més probabilitat d'incomplir la normativa, incrementant l'eficàcia dels controls i reduint riscos a la xarxa viària.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Aquest mes de juny, la Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria d'ajuts per al desenvolupament d'actuacions de protecció i millora del medi ambient. Enguany, aquesta convocatòria, que compta amb una dotació total de 700.000 euros, inclourà 3 línies d'actuació subvencionables: educació, sensibilització i comunicació ambiental. Actuacions adreçades a fomentar el coneixement, la conscienciació, la implicació activa i el canvi d'hàbits de la ciutadania en relació amb la protecció del medi ambient, l'adaptació al canvi climàtic i la transició ecològica, així com a promoure la conservació del medi natural. Accions formatives, tallers, campanyes de sensibilització, materials divulgatius, iniciatives de comunicació ambiental i processos de participació social. També una altra línia, la conservació, la millora i restauració del patrimoni natural. Actuacions orientades a la conservació, restauració i millora dels ecosistemes terrestres, marins, litorals i d'aigua continental, així com a la protecció, recuperació i seguiment d'hàbitats i espècies d'interès natural, incloses les espècies de fauna marina. S'inclou l'execució d'actuacions de restauració ecològica, control d'espècies invasores, reducció de residus en el medi natural i marí, millora de la connectivitat ecològica, foment de la biodiversitat, eliminació d'espècies exòtiques i actuacions d'adaptació al canvi climàtic, així com projectes de regulació d'ús públic associats en aquests espais. I una tercera línia, la gestió forestal sostenible, accions encaminades, en aquest cas, a executar una gestió forestal sostenible, la prevenció d'incendis forestals i l'adaptació dels ecosistemes forestals al canvi climàtic. Les sol·licituds es podran presentar fins al 24 de juliol, mitjançant el tràmit específic disponible a la seu electrònic de la Diputació de Tarragona. S'hi pot accedir a través de la guia de serveis. El web és dipte.cat/serveis. Repeteixo, dipte.cat/serveis.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
2: La dansa tradicional és cultura, patrimoni i identitat, però també és esforç, disciplina i treball en equip. Darrere de cada actuació hi ha hores d'assaig, preparació física i coordinació entre els dansaires. Avui volem descobrir aquesta cara menys visible de la dansa amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa. Amb elles parlarem de la preparació que hi ha darrere dels escenaris, de la convivència entre generacions i de com es viu una passió que combina tradició, activitat física i compromís amb la cultura popular. Tot seguit, us deixem amb els millors moments de l'entrevista. Arriba un punt en què la dansa tradicional, a part de cultura, que sempre és com que s'etiqueta en aquest àmbit, també és un esport. Fins a quin punt vosaltres considereu que la dansa tradicional és una activitat esportiva?
6: Home, s'ha de tenir resistència, coordinació...
3: Flexibilitat, també. Hi ha un seguit de condicions físiques que hi han de ser i, si no, pues, evidentment han de ser treballades perquè, bueno, perquè no tothom aguanta. Vull dir, al final sí que hi ha un component artístic que també és molt important i s'ha de tenir en compte. Vull dir, no ho podem deixar de banda. Però, clar, sense unes condicions físiques ben treballades, una persona no aguanta.
6: I constància sí. I compromís. Sí. Bueno, i també ja es treballa en equip, no? Perquè si no és com un partit de tennis, que si, no, o sigui, som un grup i hem de ser constants i hem de tenir molts assajos, perquè la coordinació de vegades, per exemple, en el cas de veteranes, no? Veteranes són molt poquetes, vam començar el 2011-2012 perquè les nostres filles i fills ballaven a l'infantil i veiem que aquella edat de 12-13 anys que marxaven i vam dir, doncs fem un grup de pares. Algunes ja havien ballat a l'Esbar, però d'altres, com per exemple jo porto des de l'any 2011 ballant, vull dir, porto poc, però bueno, aquí estoy. I perquè veiessin ells el tema del seguiment, de la constància, del treball en equip, i clar, nosaltres, per exemple, som 6 veteranes, que quan no una, si no calentem bé, doncs si tinc mal el turmell, que si em fa el genoll, que si em fa mal el braç, i clar, aquestes coses és perquè hem de fer un bon calentament. I força els braços, perquè la posició, totes aquestes coses, que la joventut també els hi costa, eh? No m'estic tirant de pedra sobre les veteranes, però sí que és important a l'esport, en el que és l'àmbit de la dansa.
7: Sí, totalment. Nosaltres també, evidentment, ho notem. Vull dir, al final, fem assajos d'hora i mitja, i ara, sobretot quan s'acosta Festa Major, ampliem una miqueta per anar reforçant i portar les coreografies més segures. I ens ho notem, al final és molt de cardio, molta força, saltem molt, per exemple, ara estrenarem Marina, i evidentment Marina saltes molt, fem morisques, per exemple, bueno, hi ha molt de salt, vull dir que al final és un seguit de condicions físiques que es treballen, i acabem els assajos, evidentment, rebentats. I tot això, evidentment, complementat amb la rutina de cada dia. En el nostre cas, que som joves, pues, cadascú pues, estudia, treballa, i, bueno, i al final pues, arribem a les 9 ja rebentats de tot el dia, doncs bueno, hem de tirar endavant un assaig d'una hora i mitja i hi ha d'haver doncs, aquesta disciplina, també, no?
2: Expliqueu-me cadascuna, perquè tenim dos representants de dos grups diferents, així també veiem com les diferents dinàmiques que hi ha a cada grup. Com és un assaig normal del vostre esbart?
6: A veure, veteranes, ja et dic, quan a vegades són 4, a vegades són 6, però bueno, comencem una mica, fem exercicis de calentament, no? Com que estem al gimnàs a l'hivern més que res, ara a l'estiu ho fem al carrer, perquè fa molta calor al gimnàs, caminem una estona, fem una miqueta d'exercici de braços, d'estiraments, salts, uns petits salts. Bueno, pensa que nosaltres som la més jove, em sembla que té 51 o 52, i la més gran en té 64 o 65, vull dir, quan anem a la roda de veteranes som les més joves, però som gent que ja la nostra flexibilitat i tal no és la mateixa, no?, que el cos de dansa, però sí que fem una mica de calentaments perquè si no els turmells, els braços, ens cansem una miqueta, i després anem fent i suant. Exacte. Els passos que fem, tampoc els balls que

0: ens proposa, doncs es fan repeticions i així fins, evidentment, aconseguir certa perfecció.
1: Abans ho dèieu, però ara a veure si podem aprofundir una mica. Quines qualitats físiques s'han de tenir o s'han de treballar per poder ballar dansa tradicional?
2: A veure, qualitats físiques. Resistència, sí. Una mica de cardio, que deies.
0: Exacte.
2: Tu, no?
0: Flexibilitat també una mica, perquè al final alcem cames.
2: Coordinació, que no és ben bé, sí. Però la coordinació, sí. Física, o sigui, tu no pots tenir el braç tipo cruzant o...
0: I completament llavors diferent que les cames, no?
2: Sí, vull dir, has de coordinar la coordinació braços i cames, és molt important. Ritme.
0: Ritme, evidentment.
2: Que en aquest cas també, sí. En esport és important i no, sí. Sé...
0: Jo crec que això és el principal, i després en relació als valors jo crec que s'assimilen molt a lo que és a qualsevol disciplina esportiva, que són, evidentment, el treball en equip, crec que és essencial.
2: Benestar físic i mental, també, sí. Perquè t'ajuda una mica a sentir-te bé quan les coses et surten bé, no?
0: Exacte. Sobretot crec que també molt de respecte entre nosaltres, evidentment a la persona, la professora, el docent en qüestió, però ha de ser com un respecte mutu, vull dir, una disciplina, venir, i encara que tu aquell dia no et sentis amb prou forces perquè evidentment la rutina esgota, sobretot és molt important, doncs, mantenir, no sé com dir-ho, el porte, no? És a dir,
2: sí.
0: Continuar endavant.
2: I compromís, clar.
0: Exacte, i molt de compromís. Mm.
2: Sí, la Cristina Penya, que és la directora de Veteranes, també és important, que ens marca molt el tema del compromís, perquè sent poquets, amb ells els hi passa igual, són, sí. Uns quants més, però si no vens...
0: Sí.
2: No ballem, així
0: costa
2: de clar.
0: Costa molt veure també el resultat final, si no estem tots assajant.
1: A banda de parlar d'esports, també hem parlat de necessitats, i aquesta és la seva suggerència.
2: Que volem un local.
0: Volem un local, volem recolzament.
2: Volem un local, volem un espai per assajar, sí. Amb tranquil·litat i no haver de demanar permisos per entrar, sí. I sortir dels llocs per agafar una faldilla o unes,
0: sí.
2: Panderetes o... I, bueno, no sé, és la carta als Reis que cada any fem. Sí.
1: Amb l'arribada de l'estiu i les festes populars, l'Esbar podrà mostrar la feina que ha anat fent aquest any. La primera ocasió per anar-los a veure serà aquest diumenge 28 a les 8 del vespre a la plaça del Manila, on tindrà lloc la seva ballada tradicional de la Festa Major.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatius.

0: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui dissabte 27 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Fins aviat, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'1 a 2:15 del migdia, a Calafell Ràdio.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44.
2: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
1: 1967. In the Cleveland Flats, 1974. On stage, Osaka, 1973. In all these places, the perennial nature of equality was plainly expressed. And we discovered that laws are only laws when they can be changed. I remember that Elizabeth, she said, make laws against regret, not laws against exchange. Because if the tide stopped coming in and coming out, we'd never know the ways. We'd never know the ways.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Calafell Ràdio, que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. El 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio, per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.